Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: La música parla a clàssics contemporanis.
1: Ahí vamos.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 de juliol al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria, amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme en diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí. Els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Clavé, davant del CAP Ripollet Centre, i dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri de Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre. Decidim Ripollet va celebrar dimarts al Centre Cívic Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Camp Mas. La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al cim Molí d'en Rata i el museu endolceix les festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Esteve. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i quasi 4 minuts. D'un dijous dia 18 de juny del 2026. Avui és Santa Paula. Felicitats a les Paules. No sé si mi italià és San Paolo. Podria ser, no? Paula, Paolo. I avui dimecres... Ai, avui, ahir era dimecres, avui som dijous. Volia dir que el dimecres que ve és festiu, no hi haurà programa. És Sant Joan. I acabarà la competició, anava a dir... Bé, la competició, ja sabeu que avui toca parlar d'esports. El futbol que s'ha acabat, però comencen els mundials. I també que el dia 23 d'aquest mes comencen els campionats d'Espanya de tenis taula a Saragossa. Ara el Ripollet tindrà en representació 6 equips, que després parlarem. I dijous que ve, que serà el dia 25 de juny, serà l'últim programa de la temporada dels Matins Pop Rock. I ara, fins a la una, podem sentir temes com ara aquest. I'm just a poor boy, though my story's selling

El boxeador Simon y Garfunkel, Paul Simon i Art Garfunkel. Però en els anys 70 aquí a Espanya va aparèixer un grup anomenat Laredo, que va fer una gran versió. El boxeador.

Gran tirada que va fer Laredo, el boxeador, aquest tema de Simon i Garfunkel. Les 10 i 13 minuts. El diumenge diuen que arriba l'estiu. Oh!

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter. Can't buy-

Els tres grans artistes que ha donat la música, Elvis Presley, els Beatles i Michael Jackson, són les 10:38.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 de juliol al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria, amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme en diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí. Els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Clavé, davant del CAP Ripollet Centre, i dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri de Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre. Decidim Ripollet va celebrar dimarts al Centre Cívic Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Can Mas. La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata i el museu endolceix les festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Esteve. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock.
4: Doncs ja són les 11 i 3 minuts d'un dimecres solejat. Cada dia fa més calor, almenys m'ho sembla a mi. Fins a la una aquí amb els Matins Pop Rock.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock.
1: I amb la veu de Julio Iglesias hem arribat ja a les 11 i quasi 18 minuts.

I ja sabeu que el dijous anem a fer un repàs de futbol de la primera divisió masculina, primera femenina i segona, que ja s'ha acabat tot, menys els mundials que fa pocs dies que han començat i n'hi ha per llarg, i un partit que queda de promoció per pujar a l'altre equip que falta a la primera divisió entre l'Almeria i el Màlaga, i també per pujar a la segona divisió el Sabadell. Però aquest cap de setmana, doncs, parlarem del tenis taula. El tenis taula perquè a partir del dia 23 d'aquest mes de juny fins al dia 5 de juliol, en el pavelló Siglo XXI de Saragossa es disputaran els campionats d'Espanya. De totes les categories, per equips, per individuals i dobles, masculí i femení. El dia 23 començarà el campionat de les categories individuals, on hi ha grups de 4 i 5 jugadors que han de jugar tots contra tots, de diferents grups, i primer i segon passaran d'eliminatòria i llavors ja és el caixa o faixa. Llavors ja, després dels grups, venen per eliminatòries. El que continuï guanyant, doncs anirà jugant fins a arribar al punt de la final. Després es farà els campionats de dobles, però el dobles ja és eliminatòria directa. I el dia 24, doncs, començaran les proves per equips. Per aquest campionat, que començarà el dia 23... Però el dia 24, per exemple, la categoria infantil masculí en el grup 21, jugarà el primer partit que jugarà a les 10 i 15 minuts al Ripollet contra la Isla Blanca d'Eivissa. El dia 24, a les 6 de la tarda, el Ripollet jugarà contra l'Alcorcón de Madrid. I el dia 25, a les 11:30, contra el Mostec Nifler. Pel que fa a la categoria infantil femení, el grup 2 és de 3 equips. El Ripollet jugarà el primer partit el dia 24 a 3:45 de la tarda, déu-n'hi-do la calor, contra el Cartagena. I el dia 25 a les 12:45 contra el San José. Pel que fa a la categoria juvenil masculí, el partit començarà el dia 24 a 3:45 de la tarda, Ripollet-Alcalá de Henares. El dia 24, el dia 25, a les 9 de la nit, del dematí, Ripollet-Tàbor. I acabarà el dia 25 a 3:45, déu-n'hi-do la calor que hi haurà en aquests moments, Ripollet contra l'equip del Ciudad Real. I a partir ja del dia 30 començaran els altres campionats, a on el Ripollet també tindrà l'equip aleví masculí, l'equip cadet A i l'equip cadet B. Per això en parlarem la setmana que ve. Ara més hem parlat dels equips que jugaran aquest cap de setmana, que marxen cap a Saragossa, en el pavelló Siglo XXI de Saragossa. L'equip infantil masculí, l'equip infantil femení i l'equip juvenil masculí. Casa sola, no t'importa. Que tinguin un bon viatge i jo marxaré el dia 29 amb els altres equips. I recordem que dijous serà l'últim programa de la temporada dels matins pop-rock. No te quieres... Pues entérate.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 de juliol al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria, amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme en diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí. Els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Clavé, davant del CAP Ripollet Centre, i dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri de Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre. Decidim Ripollet va celebrar dimarts al Centre Cívic Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Can Mas. La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata i el museu endolceix les festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Esteve. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

I només queden ja dos dijous. Bueno, queden més dijous, eh? Però el que passa que dels matins pel prop queda avui dijous i el dijous que ve. Per què? Perquè dimecres és festa Sant Joan. I dijous serà l'últim programa de ja d'aquesta temporada. I tornarem, si n'hi ha res de nou, doncs, per la Festa Major. I també tornarem per el mes de setembre, passat la setmana del 11 de setembre. Però ara, fins a l'avui, encara podem recordar temes com ara aquest. Són tres pobles.

Joan Baez, cantant de protesta nord-americana, déu-n'hi-do. Va estar molts anys també amb problemes a la presó, dedicat al govern d'Estats Units. Ja no canta, però imaginem-ho si cantés amb el senyor que hi ara, el senyor Trump. Bé, les 12:25 minuts. Bailem-nos un twist, va.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

La veu del cantant nord-americà Bobby Riddle, que va gravar aquest tema de Domenico Modugno, Volare, nel blu di Pinto di Blu, poi va fer la versió en anglès, les 12:41. Pino Donaggio.

Ai, un bon rock esta noche, una de les primeres cançons de rock que va gravar Elvis quan són les 12:45. Little Richard.

Amb la veu del poeta del rock, el senyor Roy Orbison, hem arribat ja a les 12:51. La guitarra rebelde de Duane Eddy.

0: La magnífica guitarra del guitarrista Duane Edding i els seus saxofons. Guitarra rebelde. Va fer famosa també aquella cançó anomenada Pepe. Estava a punt d'arribar ja a la una, l'hora de dir adéu, perquè avui és ja cap de setmana. La setmana que ve, dimecres, és festa, Sant Joan, per tant, no hi haurà programa. Sí, hi haurà programa el dijous de 10 a 1 i serà ja l'últim de la temporada, perquè farem vacances. Ja sabeu que les temporades al món de la ràdio comencen sempre la setmana de setembre, la primera o la segona setmana de setembre, i ja acaba el mes de juny, no?, per la revetlla de Sant Joan. I aquest any no ha ajudat, que Sant Joan és dimecres, per tant, serà festiu. Que tingueu bona revetlla, compta amb els petardos, ja en tenim prou de petardos en el govern, si veveu molt i aneu en cotxe, aneu en compte, i sobretot, ojo, perquè hi ha molts petardos que fan mal a les mans, sobretot als crios. Bona revetlla, adeu-siau, us deixo amb un parell de rock and rolls, la grup Magicals Team Tops. Adeu-siau, bon cap de setmana i bona revetlla.
1: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 de juliol al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria, amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme en diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí. Els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Clavé, de davant del CAP Ripollet Centre, i dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri de Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre. Decidim Ripollet va celebrar dimarts al Centre Cívic Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Camp Mas. La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda, al cim Molí d'en Rata, i el museu endolceix les festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Esteve. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio, 91.3 FM.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

i aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 de juliol al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria, amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme en diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí, els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Claver, davant del CAP Ripollet Centre, i dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri de Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre. Decidim Ripollet va celebrar dimarts al Centre Cívic Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Can Mas. La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al cim Molí d'en Rata i el museu endolceix les festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Esteve. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
4: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
5: Mama, vull ser artista.
4: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
6: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
7: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo...
8: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
9: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
10: Arreu, 91.3. Arreu, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
11: A veure, què no sona, papa?
10: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
11: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
10: Això. Però a quina hora és?
11: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.
12: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
13: Va, cago en la mare que et va matricular.
12: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
14: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
15: No te quedes atrás
14: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
15: En Top Música Nueva.
14: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
16: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
17: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
18: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
19: Don't Stop Dancing.
20: Con José Antonio Castillo.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
21: 91.3
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a Instagram, Info Ripollet. Aquest és l'informatiu número 708, és el 20è d'aquest any 2026 i el 33 d'aquesta temporada. Avui és dia 18 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull Autista. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa al Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació, que els parla Toni Miralles. Doncs dit això, ara repassarem el sumari de l'informatiu setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de la històrica llei per retirar l'amiant i del balanç de les audiències públiques sobre el nou sistema de recollida de residus. També veurem la roda de premsa a l'ADF sobre la campanya de prevenció d'incendis. En clau política analitzarem la trobada Decidim al Centre Cívic de Maragall. Tindrem també la nova programació a Ripollet l'estiu viu i, com no, l'arribada de la Flama del Canigó i també l'avançament del mercat municipal el dimarts pel dia festiu de dimecres. Veurem com van les obres de la residència i també el final de clubs de lectura. Després repassarem la darrera campanya de donació de sang, el concurs de cuina dels PFI, la cloenda del projecte QM, la trobada d'ençaires o les actuacions de la Careta, entre altres actes que s'han celebrat aquesta setmana. En esports tenim la reunió informativa d'avui de les entitats esportives, el campionat de Lucas i Imane en tenis taula, el fitxatge de Tito Lossio parlant al Ripollet i el campionat de Catalunya i de l'infantil femení de futsal i del prebenjamí infantil del Club Hoquei Ripollet.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes de l'info setmanal d'avui seran Núria Blasco, defensora de la ciutadania, per parlar sobre la memòria del darrer any. Seguidament contactarem amb la xarxa europea de solidaritat amb Ucraïna per l'acte que organitzen dilluns vinent al Centre Cívic del Pont Vell. En parlarem amb el membre de la CSU, Toni Morral. També ens visitaran la directora de la biblioteca, Elisabet Vázquez, per avançar la nova Japan Wing i repassar com ha anat el curs a la sala de lectura municipal. Després tindrem a Racons per Gaudir, que aquest divendres organitza la festa del seu desè aniversari en conversa amb dos dels seus promotors, el José Peña, president, i la Paloma Castaño, secretària de Racons per Gaudir. I acabarem amb sardanistes de Ripollet, portadors de la Flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan d'enguany. Ens ho vindran a explicar la Imma Pi, presidenta de Sardanistes de Ripollet, i el Jordi Saldavila, que és el secretari. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7. També ens podeu escoltar al 9.3 de la FM, a ripolletradio.cat, a internet, i veure també a Ripollet TV a YouTube i a Instagram live ara mateix. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, també farem una ullada als esports i, com no, també recordarem l'agenda d'aquests pròxims dies. Comencem parlant ara del Parlament de Catalunya, que acaba d'aprovar la llei d'erradicació de l'amiant a tot Catalunya i que toca especialment molt de prop a Ripollet i Cerdanyola. Marc?
2: L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir i el Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per l'erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per eliminar aquest material del territori. El text és el fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals, associacions de víctimes, amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació d'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer als edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors de la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment.
1: Un cop completades totes les audiències públiques sobre el nou sistema de recollida de residus, l'equip de govern ha fet balanç de la participació i de les propostes presentades.
2: L'alcalde Luis Tirado, acompanyat del regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Proximitat, Manuel Parra, i la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, han comparegut aquest dijous en roda de premsa per valorar el resultat de les audiències públiques. Tots coincideixen en que ha sigut un procés positiu que ha permès reunir idees i demostrar que Ripollet ha d'anar cap a un sistema de contenidors fixos, deixant de banda el sistema porta a porta implementat durant el mandat de Decidim. Escoltem a l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i els regidors Manuel Parra i Lourdes Serra.
4: Des del govern municipal volem destacar que aquest procés no acaba avui. Les aportacions recollides de les audiències s'incorporaran a l'estudi tècnic i econòmic que hem d'elaborar ara. amb la voluntat de prendre decisions basades tant en criteris tècnics com en les opinions expressades per la ciutadania. La gestió dels residus és un dels grans reptes ambientals dels propers anys. Com a municipi tenim l'obligació de millorar els resultats del reciclatge, complir amb les normatives europees i alhora oferir un servei còmode i eficient i el més just possible per a tota la ciutadania. La valoració que fem és molt positiva. Hem registrat una alta participació al conjunt de les sessions, que us explicaran amb més detall de Lourdes, fet que demostra que la ciutadania té interès a formar part de les decisions que afecten el dia a dia del municipi i especialment un servei tan important com és la recollida de residus. Les audiències públiques han estat una mostra que Ripollet és una ciutat participativa i que aquesta implicació serà clau per construir de forma conjunta el millor model possible de recollida de residus per a Ripollet.
5: Jo vull començar agraint la participació de totes les persones que han assistit a les 9 sessions que han dut a terme des del passat 23 de març. Podem dir que han participat una mica més de mig miler de persones. Aquestes audiències organitzades als barris i també una sessió específica per als comerços i hostaleria han estat pensades com un espai d'informació, debat i escolta activa per construir conjuntament un model de gestió de residus més eficient, més sostenible i més adaptat a la realitat de Ripollet. La resposta de la ciutadania ha estat molt positiva. Les sessions han permès escoltar opinions diverses, compartint inquietuds i recollir propostes de millora que ara formaran part del treball que s'està desenvolupant. Des de Participació Ciutadana volem destacar especialment el valor d'aquest procés, que ens ha permès conèixer millor les necessitats, les expectatives i les preocupacions de la població davant d'un servei tan important com és la recollida de residus.
6: Aquestes mostren un consens majoritari sobre la necessitat de modificar el sistema actual mix, amb recollida porta a porta i contenidor, i avançar cap a un model basat en contenidors tancats. Tal com hem explicat durant aquestes audiències, aquest nou sistema oferirà més comoditat, més flexibilitat i una millor adaptació a les necessitats del municipi, mantenint alhora els objectius de millora de recollida selectiva i reciclatge.
1: Canviem ara de tema i parlem que l'ADF ha presentat aquest matí la campanya de prevenció d'incendis als municipis de l'àmbit de l'ADF 301, que correspon a la Serralada i també a Montcada i Reixac, la Llagosta, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.
2: L'acte que ha tingut lloc a la seu d'aquesta secció de l'ADF, al municipi de Montcada, ha comptat amb l'assistència de representants polítics i tècnics de l'àmbit dels parcs de Collserola i de la Serralada de la Marina, així com el voluntariat de protecció del medi natural, guàrdies forestals i representants dels cossos policials de Mossos, Guàrdia Civil i de la policia local de Montcada. Oriol Serratusell, coordinador d'ADF del Barcelonès i la Serralada Marina, ha explicat que la campanya de prevenció comença en plena onada de calor i del risc a causa de la proliferació de matolls i vegetació final d'edifici de fàcil combustió. No obstant això, ha volgut deixar clar que el cos està preparat per les emergències que puguin sorgir i per actuar com a primera intervenció. Per això disposa d'un equip format per una plantilla de 6 treballadors i 35 voluntaris. A més, ha destacat l'arribada de material finançat per la Generalitat i la Diputació, com ara cisternes, equips d'extinció i material de tall, com ara desbrossadores. També han intervingut representants dels parcs de Collserola i la Serralada de la Marina, que han expressat la seva preocupació pel risc d'incendis. Per la seva part, la regidora de Medi Ambient de Santa Coloma, Mireia Blanco, que ha assenyalat el paper d'educació ambiental i que la ciutadania estigui compromesa amb el medi natural al seu entorn. Ha conclòs al Parlament l'alcalde de Montcada, Bartolo Egea, recordant la bona coordinació existent entre els cossos policials i de prevenció dels incendis. Veiem a continuació la intervenció del regidor de Medi Ambient, Diego Puig, que ha posat en valor l'increment de la col·laboració de l'ADF al terme municipal de Ripollet i la importància del voluntariat de l'ADF. Per les persones que ens segueixen per YouTube i Instagram, van acompanyades d'un recull d'imatges de l'acte i de la instal·lació i la maquinària pesant i de treball que disposa l'ADF.
7: Les ADF no són només un grup de persones que reaccionen quan hi ha una emergència. Són el nostre escut protector més eficaç perquè la seva veritable força recau en la prevenció. Com deia el savi refraner popular, un bosc es comença a cremar a l'hivern, no a l'estiu. I això les nostres ADF ho saben molt bé. La seva feina de formiga durant tot l'any, netejant camins, mantenint les franges de seguretat i en els punts crítics i coneixent cada racó del nostre mapa com a palmell de la seva mà, és el que realment marca la diferència entre un ensurt i una catàstrofe. La seva immediatesa i el seu coneixement del terreny són or pur per als bombers en els primers minuts d'un conat d'incendi. però hi ha un valor que fa de l'ADF una organització única, el voluntariat. Un compromís altruista que neix de l'estima profunda a la nostra terra. En un context de canvi climàtic on les sequeres són més crues i el risc d'incendi és cada vegada més elevat, la vostra tasca ja no és només important, és una necessitat de primer ordre. Sou un orgull per als nostres municipis, un exemple de civisme i germanor, i la vostra feina cada vegada és valorada, és més valorada per als nostres veïns i veïnes. Per tot això, avui volem fer dues coses. Primera, agrair-vos de tot cor la vostra generositat, les vostres hores de vigilància sota el sol i el vostre coratge. I la segona, demanar a tota la ciutadania de Ripollet i dels municipis on formeu part que us acompanyi. La responsabilitat és compartida. Cuidar el nostre entorn, demanar més prudència a tothom. Moltes gràcies als ADFs per guardar les nostres esquenes i el nostre paisatge. Per molts anys de feina compartida.
1: Això ha estat aquest matí a Montcada i ara retrocedim a dimarts passat perquè Decidim Ripollet va celebrar aquest dia al Centre Cívic de Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Can Mas.
2: La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. Durant la seva intervenció, Osuna va defensar el contacte directe amb el veïnat com una de les característiques de la manera treballada de Decidim. També va assegurar que la formació no vol prometre impossibles i que el seu objectiu és contribuir a millorar Ripollet sense defraudar la ciutadania. El candidat va reivindicar els 8 anys d'experiència del govern de Decidim i va apostar per reforçar la capacitat de resposta de l'Ajuntament amb més múscul en organització

0: equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics, organitzades des del Departament de Cultura i Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu.
1: Una de les principals iniciatives d'aquest programa, justament, és l'Estiu en Moviment, que enguany celebra una nova edició.
0: L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de les persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme entre diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí, els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Clavé, davant del CAP Ripollet Centre, i els dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri dels Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre.
1: Arriba Sant Joan i enguany l'Associació Sardanistes per Ripollet serà l'encarregada de portar la flama del Canigó a Ripollet. Com anirà això?
0: L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany l'arribada de la flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu en la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats enguany és el disseny d'un logotip propi de la flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà de la plaça d'Emma Maleras i acabarà a les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. A banda, un cop caigui la nit, la festa i la pólvora s'apoderaran de Ripollet, sense tampoc oblidar la coca de Sant Joan, la tradicional revetlla de Sant Joan. A partir de les 8 comença la revetlla de Sant Joan al Parc del Brollador. A les 9 també començarà tota la programació que aportarà fins a altes hores de la matinada amb DJs, etc. Com no, a les 12 també es farà l'encès de la foguera. El Centro Aragonès també fa la seva pròpia revetlla a partir de les 9 del vespre al propi Centro Aragonès. I ara escoltem a Jordi Soldevila, secretari de Sardanistes de Ripollet, precisament parlant de l'acte de la Flama del Canigó aquí a Ripollet.
2: Que si el voleu a tots i totes, doncs que sigui ja com el logo que ens passem com de la flama. És la nostra proposta que fem enguany, és una proposta nova per intentar crear una imatge de la flama. I després també una de les altres coses és com enguany, doncs, som els sardanistes, doncs el lema d'aquesta flama és Som i serem, perquè és una mica reflecteix, doncs, una dels versos més famosos de la Santa Espina, que és una de les sardanes i himnes del nostre país, i per tant, doncs, és una mica per fer també, doncs, aquesta menció. I després hi ha un altre aspecte molt peculiar d'enguany, és que farem un cercavila per portar la flama fins a l'acte final. I després, com veieu, hi ha moltes persones i col·lectius aquí participants. Com sabeu, és una iniciativa que sempre en els últims darrers anys, doncs, va ser una iniciativa que va recuperar els Diables, però que hem agafat nosaltres el testimoni, és la tercera edició després d'aquesta recuperació. Sobretot és una iniciativa que organitzem des de les entitats de cultura popular catalana, però enguany hem volgut sumar a molts i altres col·lectius. En total sumem fins a gairebé una vintena de col·lectius i d'entitats de Ripollet.
1: Després sabrem molt més de com s'ho muntaran aquest any a Sardanistes de Ripollet i aquesta revetlla Sant Joan que es presenta més tan colorosa. I relacionat també amb Sant Joan, avisar que el pròxim dimecres 24 és festiu, per la qual cosa el mercat setmanal s'avança dimarts.
0: A motiu de la festivitat de Sant Joan, el mercat setmanal previst pel pròxim dimecres 24 de juny se celebrarà excepcionalment el dimarts 23 de juny en el seu horari habitual. Com sempre, podreu passejar per les diferents paradetes, comprar fruita, pollastres o uns bons xurros a primera hora.
1: Anem a fer una ullada a la residència perquè s'ha fet una d'aquestes visites periòdiques. Anem a veure, Marc, com avancen.
0: Les obres de la futura residència i centre de dia per la gent gran dels Pinatons continuen avançant a bon ritme i entren en una nova fase d'execució. Així ho van poder comprovar durant la visita d'obres de la darrera setmana l'alcalde Luis Tirado, la tinenta d'alcalde de Drets Socials Sònia Martín, el tinent d'alcalde Roger Balló i la regidora de gent gran Bàrbara González, acompanyats de personal tècnic municipal, de la direcció de l'obra i de l'empresa constructora. Actualment s'estan duent a terme els treballs de col·locació dels tancaments exteriors, com la instal·lació de les finestres i portes dels balcons, així

0: com les diferents instal·lacions interiors de l'edifici. Paral·lelament, també s'està treballant en la finalització de les primeres façanes que ja permeten apreciar la imatge final que tindrà el nou equipament. La residència comptarà amb 100 places residencials i 32 pel centre de dia, en unes instal·lacions modernes, funcionals i dissenyades per oferir el màxim confort i benestar a les persones usuàries. La previsió és que les obres finalitzin durant el darrer trimestre d'aquest any. Mentrestant, l'Ajuntament continua treballant en la definició del model de gestió i en la planificació de l'equipament i el mobiliari necessari per la seva posada en funcionament.
1: Ahir dimecres, la Biblioteca Municipal va celebrar la cloenda dels clubs de lectura i, a més, va comptar amb la participació de l'escriptora Care Santos.
0: La sala de la biblioteca es va omplir de persones que han participat durant aquest curs en els diferents clubs de lectura que ha organitzat la biblioteca. Els assistents van compartir impressions sobre l'amor que passa de Care Santos, una novel·la que parla de la història real d'amor dels seus pares. Un relat intens i ple de memòria, vincles i emocions que ha captivat a les lectores. Una trobada propera i plena de complicitat que posa punt i final als curs de lector de la millor manera possible. La trobada s'ha dut a terme gràcies al programa Lletres en Viu de Lletres Catalanes.
1: La darrera setmana es va fer una nova campanya de donació de sang. Quines han estat les xifres, Marc?
0: La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma. I 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. De fet, la donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència, cada 15 dies. La propera donació de sang a Ripollet serà el dijous 2 de juliol, de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer a la web del Banc de Sang i Teixits.
1: Èxit del primer concurs de cuina d'aprofitament del Mercat Municipal. A més, podem donar fe, perquè divendres vam poder gaudir de les paelles realitzades pels alumnes del PFI de cuina.
0: Desenes de persones van degustar divendres al matí un centenar de racions de paella del concurs de cuina d'aprofitament i producte de proximitat preparades al Mercat Municipal pels alumnes del PFI de cuina de Ripollet Impulsa. Els paradistes del mercat van fer de jurat de les diverses varietats de paelles, marisc, mar i muntanya i pop i gambes. Resulta guanyadora la primera, que anava acompanyada d'una maionesa tanyida amb tinta de calamar.
1: I dijous passat es va celebrar la festa final del projecte QM.
0: El projecte QM, Cultura Emprenedora a l'Escola, és una iniciativa que fomenta la cultura emprenedora i els valors del cooperativisme entre l'alumnat del cicle superior d'educació primària, que ha posat punt i final a una nova edició amb la festa de cloenda celebrada el passat dijous. Durant l'acte, l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, la presidenta de l'àrea promoció econòmica, Eva Herrera, i el regidor d'Educació, Òscar López, van fer el lliurament dels diplomes de participació a l'alumnat de les escoles Gassó i Vidal, Tiana de la Riba i FADAC Ripollet, en reconeixement de la feina desenvolupada al llarg del curs. L'escola Clavé no va poder assistir, però han rebut el diploma durant aquesta setmana. A través d'aquest projecte, els nois i noies han creat i gestionat les seves pròpies cooperatives escolars, treballant competències com la iniciativa, el treball en equip, la presa de decisions, la creativitat i el compromís social.
1: I dimarts, l'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Educació, Òscar López, van visitar l'escola Escorcell i Bardalot amb motiu del lliurament al centre del llibre Què m'expliques als nostres contes?
0: La publicació és el resultat de la feina de més de 460 alumnes a diversos centres educatius de Ripollet que han participat en la recopilació de relats tradicionals de diferents cultures i en diverses llengües com l'àrab, l'anglès, el castellà, el francès, el soninquè, el portuguès, l'ucraïnès, l'urdu i acompanyats de la seva traducció al català. L'alumnat de l'aula d'acollida va ser l'encarregat de presentar aquesta iniciativa que posa en valor la riquesa lingüística i cultural del municipi. Durant la visita es va fer entrega dels exemplars del llibre a l'escola. El llibre també s'ha distribuït a tots els centres participants. Aquest és un projecte que s'emmarca en les activitats impulsades amb el Dia Internacional de la Llengua Materna dins del Pla Educatiu d'Entorn, desenvolupat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet.
1: I el Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset va celebrar divendres la graduació de l'alumnat de secundària.
0: La sala del Centre Cultural es va omplir divendres a la tarda de flaixos i aplaudiments en l'acte de graduació d'una vintena de llarga d'alumnes graduats d'educació secundària obligatòria del Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset. Durant l'acte es van lliurar les titulacions, les ordres, els birrets de graduació i els diplomes entre la satisfacció d'amics i familiars. Un cop finalitzat el lliurament de diplomes, l'alumnat i el professorat van celebrar el final de curs amb un sopar a la plaça Joan Abat, on hi ha el Centre de Formació.
1: I divendres va haver festa grossa al pavelló Joan Creus, que va acollir la trobada de dansàries de Ripollet amb 10 edicions ja.
0: L'activitat va reunir prop de 400 alumnes del cicle mitjà de les escoles públiques, Tiana de la Riba, Gassó i Vidal, Enric Tatxer i Pol, Josep Maria Ginesta, Escurcer i Bartalot i Ensem Clavé. L'espectacle és el resultat del treball desenvolupat durant tot el curs a les classes de música i incloure la interpretació de 8 danses i 7 interdances, combinant dansa tradicional, música moderna i expressió corporal. La iniciativa té com a objectiu fomentar el sentit rítmic, la coordinació motriu, el treball en equip i la convivència entre alumnes de diferents centres.
1: L'Escola de Música de la Societat Coral del Vallès s'acomiada del curs cantant, tocant i ballant.
0: La Societat Coral del Vallès ha acomiadat el curs el passat divendres en un concert de festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda en una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Hi van participar el combo de Little Violet, el conjunt de guitarres i alumnes de l'aula de cant amb un micro obert a qui es va animar a cantar. El repertori va ser variat amb música experimental, peces de sau, bisos i moltes ganes de tocar, cantar i ballar. Entre cançons, balls i bona companyia també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys el 2027.
1: I la Careta va protagonitzar el cap de setmana la Careta Teatre i Circ, que va omplir el Teatre Auditori en diferents funcions de circ i teatre.
0: Són les estrenes de final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Des de la Careta defensen que el circ també serveix per reivindicar drets, donar veu a qui no en té i parlar de temes que sovint costen per posar damunt de la taula. L'entitat també reivindica la necessitat de poder disposar del teatre auditori per assajar i culminar el procés creatiu dels grups. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. El donatiu per les funcions és de 6 euros i l'entrada és gratuïta pels socis de la Careta. Les localitats es poden adquirir al Centre Cultural o a la taquilla del Teatre Auditori mitja hora abans de cada funció.
1: I l'Escola Popular de Rizal i la PA de Cerdanyola-Ripollet va celebrar dissabte la seva festa de final de curs.
0: Va ser a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. Pel matí, infants i joves van acomiadar el curs dibuixant la casa dels seus somnis, fent jocs d'esplai i creant personatges imaginaris a partir de dibuixos compartits i fets a cegues. Els grans també van preparar pancartes i van participar en activitats vinculades a la defensa del dret de l'habitatge. Després d'un dinar popular, la jornada va seguir amb bingo musical i música amb DJ Saurus.
1: I passem als esports.
0: El pròxim 18 de juny, de 7 de la tarda a 2 quarts de 9 a la sala d'actes del Centre Cultural, acollirà una nova sessió informativa per donar a conèixer els recursos i les eines de suport disponible per a les entitats esportives, tant pel que fa a la gestió interna com a l'accés de sol·licitud i gestió de recursos públics. La trobada s'adreça a entitats esportives sense ànim de lucre i entitats esportives locals que disposin d'una secció esportiva inscrita. Per confirmar l'assistència, ho indica la persona que hi assistirà en representació a l'entitat, que l'envia un correu a l'electrònic a Esports. Aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de 3 parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries formant parella amb Imane. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel fent parella amb l'Ariadna Arnau i Lot Gené fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició aconseguint la 5ª i 7ª posició respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador pel primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Les jugadores de l'infantil a femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 contra el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa molt apassionant. I tanquem amb un gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant 2 títols de campions de Catalunya en 2 categories. En primer lloc, el prebenjamí A es va proclamar campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata.
1: I ara acabem, darrer minut, per l'agenda.
0: Comencem dissabte a 11:45 al Centre Cultural amb workshop fotografia gastronòmica a 12:00. A 6:00 hi ha karaoke popular al local. 7-12 a la nit de la nit tenim Fira Més Que Tapes a les pistes de l'Esbar i seguidament el fi de festa amb El Último Tributo. Ja diumenge tenim a 11:00 visita taller al Simulí d'en Rata i acabem amb dimarts 23 perquè serà el torn de l'arribada de la Flama del Canigó amb la cercavila popular que començarà a la plaça de Mamaleres i acabarà a les pistes de l'Esbar amb un acte final. A partir de 9:00 tindrem la Revetlla de Sant Joan al Parc dels Pinatons i també la Foguera a 12:00. El Centre Aragonès també celebra la seva pròpia verbena a 9:00 al Centre Aragonès.
1: Doncs amb això ja hem acabat el resum informatiu, aquest flash. Moltes gràcies, Marc.
0: A tu, Toni.
1: Fem una pausa i de seguida rem a la primera de les nostres convidades, la defensora de la ciutadania, Núria Blasco.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a 7:00 PM. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.
4: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de 9:00 de la nit.
6: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
7: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
8: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
9: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a 8:00 de la noche.
10: No tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: I ara volem parlar d'aquest servei, del de la defensora de la ciutadania, amb la seva responsable, la defensora Núria Blasco. Què tal? Benvinguda.
11: Hola, bona tarda.
1: Com a mínim un cop a l'any tenim per aquí, eh?
11: Sí, sí.
1: Què tal? Moltes queixes? 56, segons la memòria. Això és bueno, bo o dolent?
11: Bueno, jo penso que és sa. Més que bo o dolent, penso que és sa, perquè això és un indicatiu de que el servei de defensora continua utilitzant i que la gent sap que existeix aquest servei i és bo que la gent reclami, que digui el que no està bé, perquè penso que és una manera de millorar.
1: Això, anem a recordar la gent, és un servei que és independent i que el que fa és fiscalitzar l'Ajuntament, perquè tu no treballes a l'Ajuntament, sí. No ets una persona independent, a més professional també sí. Del món del dret, i tu el que fas és escoltes
11: sí, sí.
1: Les queixes.
11: No, exactament, són més aviat coses que tenen els ciutadans que han posat alguna cosa contra l'Ajuntament, o sigui, en l'Ajuntament, en alguna instància, jo que sé, de tema d'escombreries, tema de, per exemple, patrimonial d'una caiguda, alguna sanció, per exemple, el tema de, per exemple, exemple, ara quan són el tema de les beques de menjador, el tema per, quan vénen els casals, o sigui, tot tema de coses que tenen a veure que es tramiten a l'Ajuntament i que potser pues, no han respost, no han tingut la resposta dient, o pensa la gent que, bueno, que se l'ha d'estar escoltar, llavors si no han respost, pues, bueno, intervenc jo perquè, bueno, perquè sigui la cosa més àgil.
1: La Palma se l'emporta al porta a porta, una altra vegada, no?
11: Sí, aquest any ha sigut el tema estrella, per desgràcia, el tema estrella, el porta a porta, sobretot per la pujada de la taxa d'escombreries, i una cosa que vaig dir que és molt important i que també ho vaig dir en el tema del ple, i ho repeteixo aquí perquè penso que és molt important. Estem parlant de l'any, o sigui, de l'any 24, perquè estem en el 2000, perdó, del 25. Llavors, segons l'ordenança municipal que n'hi havia tres supòsits, i era per al tema de la pujada de les escombreries. Llavors, segons l'ordenança que n'hi havia tres supòsits, si tu reciclaves 52 vegades i 6 vegades de rebuig, 52 d'orgànic i 6 de rebuig, et cobraven el rebut de 133,23. Si feies 52 vegades d'orgànic però no havies fet el rebuig, et feien un recàrrec d'un 10%. I si no arribaves a les 52 vegades d'orgànic, ja et carregaven un 15%. Per què dic això? Perquè com els contenidors de rebuig no funcionaven, doncs no està de més que la gent miri què ha pagat del rebut, i llavors després, per comprovar quantes vegades s'ha reciclat, pot anar al, on es donen les bosses del porta a porta, i allà que demanin quantes vegades s'ha reciclat. Uh-huh. En funció d'això, si potser l'han cobrat aquest 10%, no és que sigui un import molt gran, però són 13 euros en 23, uh-huh, doncs poden fer una instància a l'Ajuntament i reclamar-ho, a veure què passa, uh-huh, perquè jo penso que això és una cosa interessant.
1: Perquè el tema és, el que no funcionava era el detector aquell que, de
11: no,
1: la
11: una cosa
1: tarja,
11: el tema,
1: no?
11: De la, una cosa és el tema de l'orgànica com a, uh-huh, tal, i una altra cosa és el tema dels contenidors de rebuig que pràcticament no han funcionat mai. Llavors, clar, s'està cobrant un servei quan no funciona. Uh-huh. Llavors, clar, aquest recàrrec entenc jo que no hauria d'estar.
1: Molt bé.
11: I llavors, algunes persones han reclamat per això i, bueno, s'ha vist això. I llavors ho dic, bueno, públicament, perquè jo ho vaig dir, però que penso que és una cosa important i que la gent faci una instància i que acrediti que ha, primer que miri quantes vegades s'ha reciclat, i si està dintre d'aquests límits, pues, ho pot reclamar.
1: Després, la brutícia. Les queixes és perquè l'Ajuntament no neteja, o perquè l'Ajuntament no neteja el que,
11: bueno,
1: el que els incívics
11: s'embruten. Jo penso que és un peix que es mossega la cua, perquè jo penso que cada vegada la gent està més enfadada, i la gent quan també està molt enfadada tampoc fa el que li toca. Uh-huh. Llavors és com un peix que es mossega la cua. Jo penso que neteja, sí que es neteja bastant, però també és veritat que cada vegada, si mirem a lo millor com ha anat l'evolució, en aquest sentit potser ha anat a pitjor. Perquè cada vegada, si et fixes on està instaurat el tema del porta a porta, cada vegada n'hi ha més brutícia als carrers, i això, pues, jo penso que ha anat en augment. Uh-huh. I llavors és com un peix que es mossega la cua. Quan a vegades la gent s'enfada o està enfadada, pues a vegades, no sé, pues a vegades ni recicla el que reciclava abans. Uh-huh. I això és un problema per tots, clar.
1: Hi ha un altre tema que està en l'aire, que no sé si es reflecteix en les teves queixes, però és la burocratització, la suposada lentitud que té l'administració, que en lloc d'anar més ràpida sembla que vagi més lenta,
11: sí,
1: cada vegada.
11: Sí, això també és una cosa que, clar, el volum de, bueno, de, suposo que de l'administració cada vegada és més gran, el tema de la burocràcia, de, també del tema de resoldre les coses, potser la falta de personal, fa que moltes vegades no resolguin les coses en el procediment adequat. Hi ha independentment que t'agradi o no la resposta, que són coses diferents, però sí, com a mínim, respondre penso que és una de les coses, bueno, perquè és un tema de respecte cap als ciutadans en aquest sentit.
1: Uh-huh. És veritat que es queixen més les dones que els homes?
11: Bueno, depèn, això va anys, a vegades, uh-huh, és una mica, no n'hi ha molta diferència, és una cosa que està bastant a la part, uh-huh, no n'hi ha molta diferència d'una cosa a l'altra, a vegades depèn, però no és una diferència molt, no és un greu molt comparatiu, o sigui, uh-huh, és una cosa bastant equilibrada.
1: Parlem de 56 intervencions, aquí n'han d'haver algunes de fàcil solució, però algunes potser més complexes, no?
11: Sí, a vegades algunes són que et fan la consulta, perquè clar, també reitero que a part del tema de defensora com a tal, per al tema de l'Ajuntament, també per al tema de la formació que tinc, doncs a vegades venen temes que no són per a un tema de l'Ajuntament, sinó que la gent necessita informació per saber cap a on s'ha d'adreçar. M'explico? Llavors, doncs, fas una mica d'assessorament del problema que té aquesta persona. Llavors, clar, a vegades si són aquest tipus de consultes, es resolen a lo millor en el moment, o a lo millor algú després ho necessita, doncs pot tornar a venir. Uh-huh. I després n'hi ha temes de queixes o de coses que es plantegen que es resolen molt ràpid, perquè arrel de la intervenció donen resposta, i a lo millor en altres qüestions que s'ha de fer una mica més de seguiment per tancar el tema.
1: Tema de drets socials, eh? Hi ha vegades que hi ha urgències, hi ha necessitats de que coses es resolguin molt ràpid,
11: sí.
1: O hi ha incomprensió de perquè algunes persones se les ajuda, a unes altres no, sobretot si et diuen a tu que no, pues clar, t'enfades.
11: Sí.
1: Quina és una mica el fons de les queixes?
11: El tema del fons de la queixa a vegades és el tema de l'habitatge, però ja sabem que aquest tema ja no és un tema que depengui directament de serveis socials, sinó que és un tema més extens i per malauradament més problemàtic, perquè no n'hi ha una resposta com a tal. Per molt que estem la plataforma de Mediem, o sigui, el tema d'habitatge i tot això, la gent, ja ho he dit més d'una vegada, pot tenir reconegut el dret, però si no n'hi ha recursos, pues la cosa es queda buida de contingut. I després també, pues, a vegades, persones que a vegades estan en una situació vulnerable, o llavors a vegades el tema de la targeta moneder, a vegades persones que han rebut algun tipus de prestació i potser li reclamen una part que potser han canviat les seves circumstàncies, però normalment intenten respondre força ràpid, tenint en compte que els recursos són els que són.
1: Anem a veure les persones que et venen. Les persones que et venen coneixen el servei?
11: Sí, moltes vegades sí, coneixen el servei, i altres vegades les deriven perquè diu que és la defensora. A vegades, com el boca-orella, funciona, i a vegades una mica tot. A vegades la gent sap que està perquè està publicat a la web de l'Ajuntament, o sigui, ja està la informació posada, i també és veritat que ja portem uns anys, amb aquest serà ja cap al 7è any que anem, amb la qual ja... Bueno, ja té, bueno, la cosa ja, la gent ho coneix, i a vegades pues, també gent que la deriva. Pues vés allà que t'ajudaran, no? Uh-huh. Això també és una...
1: I el funcionament de l'Ajuntament es coneix? O l'Ajuntament ho explica bé?
11: En quin sentit vols dir?
1: Doncs si la gent coneix exactament doncs, quines són les competències de l'Ajuntament, quins són els temps, a quin lloc ha d'anar a presentar-se, com adreçar-se...
11: Bueno, bàsicament les persones és a través de la UAC on han de presentar la instància, o sigui, quan una... Són dues coses. Quan tu has d'anar a l'Ajuntament perquè tu vols fer una reclamació a l'Ajuntament de lo que sigui, pots anar directament a l'Ajuntament i posar, pues, no sé, el tema d'escombreries, el tema d'un gual, un tema d'una multa, un tema de responsabilitat patrimonial que m'he caigut pel carrer. Llavors, això és el procediment que té l'Ajuntament, per una banda. I ho han de presentar a la UAC, llavors a partir d'aquí es deriva al departament oportú. Es deriva allà on toca la instància, allà al departament que toqui. Uh-huh. Quan, per exemple, després l'Ajuntament no respon, paral·lelament les persones poden fer una instància de defensora, llavors en aquesta instància diuen, doncs vaig posar a tal data un expedient i no m'han contestat. Uh-huh. Llavors és quan intervinc jo, i llavors hem d'emplenar una instància de defensora perquè jo pugui tenir accés. També ho puc fer d'ofici, si veig un tema que és molt greu, també la persona ho puc fer d'ofici, però normalment les persones, perquè quedi constància i després tancar els expedients, s'ha de fer d'aquesta manera. I les persones, normalment és a través de l'aigua, quan presenten les instàncies, que n'hi ha un únic lloc per rebre les queixes, les instàncies, a través de l'Ajuntament, i després a partir d'aquí això ja és un funcionament intern de l'Ajuntament que ho distribueix allà al funcionament intern de l'Ajuntament, que jo amb això no tinc res a veure. Funciona així.
1: Anem a recordar com contactar-te. Quins són els canals?
11: Doncs els canals està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament. També tenim un telèfon de defensora.
1: Un WhatsApp?
11: Sí, telèfon i WhatsApp, les dues coses, que és el 683-62-217, i el correu electrònic és defensora@ripollet.cat. Llavors estem allà arribant també és veritat que tenim un temps limitat, no estem moltes hores allà, no tenim més recursos. O sigui, ojalà poguéssim estar més temps, que ja és una cosa que vam demanar, per poder ampliar, i llavors clar, podria donar-se un servei molt més ampli. Llavors a través d'aquests canals pues, es poden contactar, i quan estem els dilluns o divendres i demés, pues atendrem a les persones. I també, evidentment, no vull deixar d'anomenar el Francisco, perquè és un gran suport, i entre tots dos pues, fem un equip ahí pinya i estem ahí.
1: El Francisco és l'administratiu de tota la vida de l'oficina,
11: de
1: no?
11: Sí.
1: Molt bé.
11: Sí, sí.
1: I crec que deixes de comentar la portada de la memòria,
11: cosa,
1: no?
11: Una cosa molt important que volia comentar, perquè totes les memòries que fem sempre posem una foto que sigui representativa de Ripollet. Llavors, clar, tenir una foto bona, pues, no sempre és fàcil. I llavors aquest any, bueno, com altres vegades, vam contactar amb Acció Fotogràfica de Ripollet i es va deixar una, es va cedir una foto molt amablement el Jorge Martín, i des d'aquí pues, el volia fer el nostre l'agraïment perquè, bueno, perquè això és possible. I la foto és molt xula, la portada que vagi vist, que és la foto de, del mercat, o sigui, de l'auditori, el que va ser el mercat de l'auditori, i bueno, és una cosa que penso que és d'agrair.
1: I aquesta memòria està penjada com les anteriors a la pàgina web.
11: Sí, sí, totalment.
1: Doncs Núria Blasco, defensora de la ciutadania, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos doncs, les queixes que hi ha sobre l'Ajuntament i, la, bueno, i com es resolen o com es canalitzen. I quin és el servei que t'ofereixes. Moltíssimes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Perfecte, doncs nosaltres ara mateix anem a contactar directament amb Toni Morral en representació a la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, que crec que tenim al telèfon ja, Jordi. Molt bé, doncs contactem de seguida amb ell, amb el Toni Morral. Toni, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per atendre'ns. El dilluns vinent teniu un acte aquí a Ripollet, al Centre Cívic, per demanar suport a aquesta Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, perquè Ripollet ha estat mobilitzat i significat en favor d'Ucraïna, però és veritat que ara, per desgràcia, fa temps que no en sentíem parlar i mira que la situació doncs, no ha millorat gaire, no, Toni?
12: No, més aviat està empitjorant, és a dir, ja porten més de 4 anys de guerra, un poble que està resistint a l'ocupació, diguem-ne, de l'imperi rus, i la situació, doncs, és complexa, i per tant ens sembla que cal activar, diguem-ne, una resposta de la ciutadania europea davant de la situació que es troba el poble d'Ucraïna, ja també perquè s'hi juga Europa amb, aquesta, amb aquest conflicte bèl·lic. Per tant, en aquest sentit, el que estem és estem participant en l'organització d'un convoi caravana organitzada, diguem-ne, a nivell europeu per intentar, per portar recursos que siguin pal·liatius, diguem-ne, a la guerra i que ajudin, diguem-ne, al poble ucraïna a suportar, diguem-ne, les dificultats que en aquests moments estan passant.
1: En què consistirà aquest acte? Entenem que parla d'aquest convoi, no?
12: Sí, aquest acte, la idea és... el convoi aquest s'està organitzant, diguem-ne, per aquesta tardor i és una activitat que s'organitza, diguem-ne, a partir de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, que és una organització, diguem-ne, que agrupa a sindicats i associacions i entitats de nivell de diferents països europeus. I nosaltres, des d'aquí a Catalunya, estem intentant promoure, diguem-ne, el màxim suport en aquesta caravana. I en aquest sentit, la reunió del dilluns de la setmana que ve es tracta per veure, per primer informar exactament de l'organització d'aquest convoi caravana i a la vegada doncs, veure doncs, quina participació podem promoure des del municipi de Ripollet i Cerdanyola. No només des de, ens interessa el suport doncs, institucional, de sindicats, d'entitats i també de la ciutadania. Per tant, el que farem és una reunió informativa i explorativa de les possibilitats, diguem-ne, de participació doncs, dels dos municipis en aquesta caravana que s'està organitzant per aquesta tardor.
1: I quina és la idea, en qualsevol cas, perquè la gent no entengui, de què durà aquest convoi?
12: Mira, d'entrada mirarem de respondre a les necessitats que el poble d'Ucraïna necessita en aquests moments. Per tant, la concreció exactament de material ens el faran saber ells, que fonamentalment és tema de salut, segurament també doncs, d'elements, diguem-ne, que els puguin ajudar, diguem-ne, bueno, ho hem de fer segurament. Estem en contacte amb ells perquè ens diguin exactament el que necessiten, perquè tampoc volem fer una crida, diguem-ne, així a lleugera, i que la gent faci un esforç i que d'alguna manera doncs, no pugui respondre a les necessitats concretes que en aquests moments ells necessiten. I per tant, una mica, ja això estem en aquests moments en contacte, diguem-ne, amb la ciutadania, amb les organitzacions d'Ucraïna, perquè fer-los saber que estem en coordinació permanent, òbviament, i per tant, doncs, ens fan saber en concreció quin és el material que necessitaran i nosaltres el farem arribar, diguem-ne, a la ciutadania. Mirarem de buscar la col·laboració d'empreses, d'entitats, d'associacions, de ciutadania, per intentar tenir el màxim suport possible.
1: I des de la xarxa europea de solidaritat amb Ucraïna, com valoreu els diferents governs i, sobretot, doncs, a nivell d'instàncies europees? Doncs sembla que mirin una mica cap a l'altra banda encara amb el tema d'Ucraïna.
12: Bé, és un tema que cada vegada constatem que hi ha més suport. Uh-huh. Hi ha més suport tant polític com social al poble d'Ucraïna. I no ha estat fàcil, diguem-ne, perquè és tot un procés, però la gent està constatant, diguem-ne, el valor de la resistència d'un poble que resisteix, diguem-ne, a ser ocupat per un imperi, i l'imperi rus en aquests moments per la via de la força. Ja són més de 4 anys, hi ha molt dolor, i per tant ens constatem, diguem-ne, amb una certa satisfacció que cada vegada hi ha més suport, diguem-ne, al poble d'Ucraïna per part d'Europa. I per tant anem a aprofitar també aquest moment per donar un impuls important, doncs, a nivell organitzatiu, coordinant, diguem-ne, recursos de diferents països, de diferents associacions. També el món sindical està molt compromès en aquest sentit per impulsar, diguem-ne, aquesta caravana, que volem que tingui molt de ressò i que no només sigui, diguem-ne, un espai per aportar recursos generadors d'energia, temes de sanitaris i el que d'alguna manera ens puguin requerir, sí, que òbviament aquest és l'objectiu, sinó també que sigui com un gest, diguem-ne, de suport social i polític del poble d'Europa al conflicte d'Ucraïna, perquè Europa s'hi juga molt en aquest conflicte, perquè d'alguna manera Ucraïna és un poble que està, és una nació que està ubicada en el mar d'Europa, uh-huh. I per tant aquí també hi ha un tema d'intentar defensar el que són els drets, les llibertats i la democràcia, doncs també en el poble ucraïnès. Per tant, Europa, en aquest sentit, en aquest conflicte, també s'hi està jugant molt.
1: Doncs ojalà s'acabi la guerra i ojalà s'acabi aviat el patiment, i en qualsevol cas hi ha aquesta iniciativa el pròxim dilluns per la tarda al Centre Cívic del Pont Vell, doncs aquesta trobada per explicar aquest comboi que es vol enviar cap a la tardor, i demanant una vegada més la implicació de les entitats i ajuntaments i els veïns de Ripollet i Cerdanyola, que de ben segur respondran. Moltíssimes gràcies, Toni Morral, per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la nostra iniciativa.
1: Molt bé, un plaer. Moltíssimes gràcies. I nosaltres ara, quan som a tocar a les 6 de la tarda, 5 minuts, fem una breu pausa i de seguida rebem a la directora de la Biblioteca de Ripollet, Elisabet Vázquez, per parlar de la Japan Week i també del fi de curs de la biblioteca, que ha tingut, entre altres, un celebrat fi dels clubs de lectura, que ha registrat, doncs, una vegada més, un gran públic. Doncs de seguida en parlem, l'Elisabet.
2: El 91.3, Info Setmanal.
13: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
14: Y el del medio de los chichos.
13: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el Hombre Lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Muy bonitos los jueves, sí señor.
15: ¡Ay, qué

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
2: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
3: A veure, que no sona, papa.
2: Los terneros aquells que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
3: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
3: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
4: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
5: El 91.3, Info Setmanal.
6: Pràcticament les 6 de la tarda i ara tenim aquí l'Elisabet, la directora de la biblioteca, per parlar de la Japan Week o la Ikigai. Anem a recordar el nom aquest, què vol dir?
7: Sí, Ikigai Japan Week, que vol dir, és una paraula japonesa, que vol dir, bueno, pau, salut, alegria, és una mica la... la mentalitat japonesa aquesta de tindre-ho tot en ordre, per ser feliç, per ser... De fet, ara és una paraula que quan la vam començar a fer servir fa 7 edicions que fem l'Ikigai, no s'escoltava molt, i ara hi ha molts llibres, i hi ha una escola de dansa aquí a Ripollet ara que porta aquest nom, o sigui que és una paraula que sona molt més ara.
6: Són aquests neologismes que anem incorporant, sí. Perquè a més no, clar, no té traducció, per dir-ho així, conceptualment, però no hi ha una paraula
7: no
6: que
7: és una paraula que es pugui traduir, correcte.
6: Doncs això ve per dues raons. Una és per l'interès general de la cultura japonesa, després també per la part literària, això de que tinguin els còmics al revés, és una cosa supercuriosa, i després, no ens enganyem, tu també ets una gran aficionada a tot el tema manga, no?
7: Bueno, he de dir que la proposta no va sortir de mi, que encara que ho sembli, però...
6: Bueno, però te la mires amb carinyo, està clar.
7: Sí, home, me l'estimo molt, i això ja fa des del 2019 que l'estem fent, que déu-n'hi-do, però ja fa realment molts anys que hi ha aquest interès per... la cultura japonesa, la cultura oriental, perquè jo crec que ara ha anat molt més enllà de Japó. Tot el que és Corea també ara està com molt de moda, el K-pop. I la gràcia era crear una programació estable a Ripollet, que m'ha aconseguit que sigui estable, perquè si ja fa 7 edicions que la fem, jo crec que està prou consolidada, molt enfocada als joves, que són els que tenen més interès per aquesta cultura, i sobretot que sigui després de Sant Joan, que ja és quan sembla que ja estan de vacances, total, i que no hi ha tanta proposta cultural i de lleure per justament aquesta franja d'edat de jove, no?
6: Que heu trobat el lloc, està clar.
7: Sí.
6: Què tindrem aquest any a l'Ikigai?
7: Aquest any és una mica el mateix format de sempre. Durant tota la setmana fem tallers, tant a la biblioteca com al casal de joves. Fem tallers de dibuix manga, de cuina oriental, tallers que ja estan molt arrelats. Tallets de modelatge honey clay, que és de fer figuretes, com amb, diríem, amb plastilina, però és una cosa semblant a la plastilina. Jocs de taula amb temàtica japonesa, enquadernació japonesa, que aquest any també és un taller nou, i jazz dance també, que també la part de dansa també la mirem molt. Això durant tota la setmana, de dilluns a dilluns, i, com sempre, el divendres acabem amb una festa, amb una gran festa aquí al costat, al pati del Centre Cultural. Una festa a l'aire lliure, que és una mica com festa de cloenda de tota aquesta setmana. I llavors aquí ja tenim una exhibició que pot participar tothom qui vulgui, que és una K-pop random, que ja fa molt temps que la fem. I aquest any ens ajuden a fer-la un grup de dansa, que està també ja fa molts anys, va sortir una mica... d'aquesta programació de l'Ikigai. Es diuen l'Ostar Crew, que realment tenen molts seguidors, podeu veure. Normalment fan les actuacions a passeig al Portal de l'Àngel,
6: sí,
7: que són un grup de noies d'aquí de Ripollet. Noies i algun noi. I ens ajudaran elles a dinamitzar la K-pop random, que ja sabeu, eh? Sonat, res, 4 segons de música, i qui se sap el ball entra dins del... entra a ballar.
6: Això
7: no
6: és molt curiós, està clar.
7: Però és molt xulo, la veritat. Només, encara que no vulguis participar, per veure-ho és molt curiós i és molt divertit de veure-ho. I llavors a les 7 fem el gran concert, concert-espectacle, de, que es diu Concert Tenkaichi Musical, que és un concert de cançons i anime en català. Concerts, animes, que són les introduccions, sobretot, d'aquells animes que tothom coneixerà, segurament, Bola de Drac, Larare, Doctor Slump, Doraemon, Chin-chan, i més actuals. O sigui, hi haurà una mica, serà per a los de antes i pels d'ara, vale? Que això està molt bé, que puguin anar ja els pares amb els nens a gaudir d'aquestes cançons, escoltar animes de quan ells eren petits, o ara els mangas animes que estan més de moda ara. I això ho fa un grup que es diu El Racó del Manga, que es dediquen a promocionar el manga i l'anime en català. O sigui que està molt bé, perquè serà un espectacle íntegrament en català, però d'aquestes cançons d'anime japonesos, ja us dic, d'ara i d'abans. I ja per acabar la festa Cluenda, a les 8 farem el cinema, que com és habitual, sempre és també una pel·lícula d'anime, que en aquest cas serà Tu Color, de Naoko Yamada, que també és una pel·lícula molt recent, crec que està el 2025, justament, és molt nova, i va també d'un grup de joves que volen dedicar-se a la música. Així ho deixo.
6: No ens enganyem, perquè això no és aquest cap de setmana, sinó és després de Sant Joan, que
7: sí,
6: t'hem avançat
7: correcte.
6: Una miqueta, perquè la setmana vinent no
7: sí,
6: tenim programa.
7: Sí, però està molt bé perquè les inscripcions comencen avui, vale. O sigui que avui ja la gent es podrà començar a inscriure per aquests tallers i ja poden marcar l'agenda, que la Cluenda serà el 3 de juliol. A partir de les 5:30, al pati del centre.
6: Té algun cost, algun d'aquests tallers?
7: Res, tot sempre gratuït, lliure, només amb inscripció, perquè hi ha unes places limitades.
6: Molt bé, i franges d'edat?
7: A partir dels 12 anys, perquè, com us dic, és una programació pensada sobretot per a gent jove, llavors a partir de 12 anys, que pot ser a partir de que comenci l'ESO, fins a lliure, una mica, perquè els joves cada cop... considerem joves més grans.
6: Sí, sí, no? Claro.
7: Però bueno, pensem que a partir de 12 fins a el que més o menys veiem joves.
6: Molt bé. Molt bé, Eli. Doncs això ja queda tota la convocatòria feta. Doncs aprofitem que tenim també aquí perquè just ahir es feia la cloenda dels clubs de lectura.
7: Correcte.
6: Quants teniu ara?
7: Acabem aquest curs amb 10 clubs de lectura, 5 per adults, 3 infantils i 2 juvenils. O sigui, acabem el curs així. Ahir la Cluenda, com era amb la Cara Santos, que realment és una autora que va ser molt interessant perquè ella escriu, és de les poques autores que escriu per tot, escriu per adults, per juvenils i per infants. Però ahir vam llegir un llibre seu que era per adults, que és l'últim llibre que ha publicat, que es diu L'amor que passa, i clar, vam aconseguir que el llibre el llegeixin 3 clubs de lectura, el de novel·la, el de xicle i romàntica, i el Cafè Literari, que jo també dic que no és un club nostre, sinó és el club de l'Associació d'Espectadors, però els llibres sempre els venen a buscar, els aconsegueixen a la biblioteca. Llavors, hi ha molts clubs de lectura a Ripollet que tenim, que no, encara que no els fem a la biblioteca, tenim aquesta col·laboració de que els llibres els venen a buscar a la biblioteca, o fem aquestes col·laboracions com ara, de que vinguin a escoltar a l'autora i fem les trobades conjuntament. Eren més de 60 persones, la sala de la biblioteca estava plena. És un llibre que ha agradat molt. Escoltar la Cara Santos va ser espectacular perquè ella, ja us dic, és molt agradable, s'explica molt bé i el llibre és molt maco, el recomano, aprofito per recomanar-lo, que la gent el llegeix aquest estiu, perquè és la història d'amor dels seus pares. És una història molt curiosa perquè els seus pares es van conèixer per carta. Ell vivia a Andalusia i ella a Mataró. I realment és una història molt emotiva i era molt maco escoltar-la perquè al final no t'està explicant el seu llibre, t'està explicant la història de la seva família i de la seva vida. I va ser una forma de cloure, crec, els clubs, molt maca, molt emotiva i molt rodoneta, molt perfecta.
6: Per cert, ara heu ampliat recentment l'horari d'obertura al públic.
7: Sí.
6: Què tal la resposta?
7: Sí. Bé, molt bé, perquè hi ha molta demanda.
6: Com més obris,
7: clar,
6: millor, no?
7: El que passa, com ja dic, per això s'estan reclamant des de biblioteques, faré aquí la falca, s'està reclamant des de les biblioteques, sobretot, més recursos. Llavors, nosaltres, ja ens agradaria obrir les hores que poguéssim, però per obrir una biblioteca, l'horari i qualsevol servei públic, l'horari que realment la població voldria, es necessita recursos. No es necessita res més que recursos. No és perquè el personal que treballa darrere d'aquests serveis no vulguem, sinó que és que no podem més. No podem més. Llavors necessitem, des de l'administració pública, que hi hagi els recursos necessaris per tenir aquests serveis públics en condicions. Biblioteques públiques, escoles bressol, escoles públiques, tot.
6: Perquè, a més, les dades que presenteu cada any són sempre...
7: Sí, per això,
6: molts,
7: hi ha molta necessitat
6: molts socis
7: de...
6: i molts que hi van, no només
7: sí,
6: que tenen carnet, sinó que van, no? Molts usuaris.
7: Sí, correcte. Ara, per exemple, que es farà el refugi climàtic, la biblioteca, sempre ho diem, va molt més enllà de... Ara que hem tingut exàmens, no?, o sigui, l'activitat, doncs l'espai d'estudi. L'espai de programació que fem, molta programació, molts clubs de lectura... Intentarem, de cara a l'any que ve, inclús, aprofito per dir-ho, de 10 passarem a 11. O sigui que ja intentem...
6: Clubs de lectura, un mes.
7: Sí,
6: de què serà el pròxim?
7: De lectura fàcil en català.
6: Ah, molt
7: Club
6: bé.
7: De lectura fàcil en català, que també fa molts anys que estem intentant treballar i per fi l'any que ve començarem el de lectura fàcil en català. I aquest estiu, també aprofito això, que per primer any tindrem un club de lectura d'estiu, que és el primer any que ho fem, perquè sempre teníem el descans d'estiu, i aquest any, dins la programació d'estiu, incorporem un club de lectura que es diu Petits Plaers d'Estiu, que seran 3 setmanes de juliol, 3 llibres, cada setmana un llibre, són els Petits Plaers, que és una col·lecció de Viena, que són contes curts o novel·les curtes, que són clàssics universals. Llavors és una lectura com molt adient per l'estiu, perquè és molt fresqueta, molt curtet, i si la gent es vol apuntar a les 3 setmanes, podrà venir a les 3 setmanes, o venir a una, o a una o ninguna, que també la gent pot fer vacances.
6: Això és igual que hagis estat ja en algun club, no?
7: Sí, la gent es podrà apuntar, o a cap. Clar, es podrà apuntar només per fer aquest tastet de clubs de lectura a l'estiu. I així prova també la gent que no ha participat, pot provar i veure com és un club de lectura a l'estiu, que serà una mica més informal.
6: Fins quan teniu obert aquest mes de juliol?
7: Tanquem... Ara
6: com
7: no
6: el
7: tinc
6: centre
7: el calendari.
6: Cultural, més o menys?
7: No, una mica més tard. Nosaltres a l'estiu tancarem 3 setmanes, les mínimes. La biblioteca es quedarà com a refugi climàtic.
6: Vale.
7: No tindrem el servei de préstec, però hi haurà servei de lectura, la gent podrà venir, està fresqueta... estaran els diaris, les revistes, estarà el wifi, hi haurà un espai també d'estudi, o sigui que les 3 setmanes aquestes, les 3 primeres setmanes, que són les que estarà tancada.
6: Les primeres d'agost, per entendre.
7: Les 3 primeres d'agost estarà tancat, però el servei estarà obert com a refugi climàtic.
6: Molt bé, doncs no tenim més temps, no sé si ens deixem alguna
7: cosa. No, segur que sí, perquè et podria explicar aquí mil coses, però ja ho podem deixar, ja.
6: Perfecte, doncs et donem les gràcies, tornem
7: gràcies
6: a recordar
7: tot,
6: que teniu l'Ikigai Japan Week
7: sí,
6: a final de mes.
7: Sí, el 29 de juny, el 3 de juliol.
6: Per qui no hagi anat ja, que s'ho miri bé, perquè igual s'enganxa.
7: Sí.
6: Molt bé, doncs l'Elisabet Vázquez és la directora de la Biblioteca de Ripollà. Moltíssimes gràcies per venir aquí fins a la ràdio. I nosaltres ara el que fem és escoltar una entrevista que vam enregistrar fa uns dies amb Racons per Gaudir, perquè resulta que aquest divendres, sí, fan 10 anys i munten una gran festa i es troben doncs, més de com 150 persones que són els que ara mateix realitzen els cursos, 10 anys que van començar a l'Institut de Palau-Ausit i que ara doncs, cavalquen entre diferents equipaments, principalment en el Centre Cultural, i encara tenen molta història i molta activitat per fer. Això és el que ens explicaven el José Peña, president, i la Paloma Castaño, secretària de Racons per Gaudir. Mm.
8: A les portes del desè aniversari, Racons per Gaudir ja ho té tot preparat per una celebració i també per un final de curs amb les activitats habituals i també un nou curs, també doncs, carregat d'il·lusions renovades. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen dos dels seus màxims responsables, el José Peña, que és el president. Bona tarda, bones tardes.
9: Bona, bones tardes.
8: I també la Paloma Castaño, que és vicepresidenta. Bona tarda, benvinguda.
10: Bones tardes.
8: No t'havíem tingut mai per aquí, així que avui ens estrenem. Perfecte. Doncs comencem primer amb el José Peña. Tenim una data ja marcada en el calendari, que és el 19 de juny, que feu aquesta gran festa, no?
9: Sí, como cada año, al final de curso, o antes de acabar, solemos hacer la cena de toda la asociación, de todos los talleres. Entonces, este año, a ver, que estamos preparando una serie de actividades, vengo acompañado para que no se me escape nada, que sea sorpresa, pero bueno, siempre intentamos agradecer a todos.
8: Aquest any una mica més grossa, no?
9: Sí.
8: ¿Cuánta gent sereu, preveu que sereu?
9: Ay, yo supongo que somos un total aproximadamente ahora mismo de unos 190 personas haciendo los talleres. Yo calculo que si no llegamos a 190, pero 100, el año pasado éramos 148, este año hemos aumentado en todos los talleres el número de personas, con lo cual espero, supongo que seremos más.
8: Uh-huh. Tirant la vista enrere,
9: sí.
8: Clar, vosaltres ja vau començar molt forts també, fa 10 anys,
9: sí.
8: Però clar, mantenir-se 10 anys, Paloma, tu estuviste desde el principio, ¿no?
10: Sí.
8: Haciendo talleres de manualidades al principio.
10: De manualidades y de password.
8: Y ahora sigues con el password todavía, sí. Tantos años después. Imagino que incluso gente que debes mantener desde entonces, ¿no?
10: Sí, ¿qué? Sí, sí.
8: ¿Cómo que te sumaste tú a este proyecto en aquel momento en el Instituto Palabosi?
10: Bueno, pues nos conocíamos José María y yo, y entonces pues decidimos...
8: Que erais padres en aquellos tiempos, de hijos que cada uno tenía en aquel centro, ¿no?
10: Sí.
8: Que no habría nada, supongo.
10: No. Y él empezó y los demás pues nos fuimos animando.
8: ¿Y cómo te animaste tú? Porque tú decías, bueno, a mí se me da bien los trabajos manuales, ¿o también aprendiste sobre la marcha?
10: No, yo ya hacía cosas y hacía talleres y tal, y entonces, bueno, era empezar una nueva etapa y...
8: Y un compromiso
10: y
8: también
10: un compromiso,
8: durante
10: sí.
8: Muchos años. Échate el micrófono un poquito más para acá, porque veo que me miras a mí para hablar. No, no, más, y así te captará mejor. No te muevas tú, que se mueva el micro. ¿Com ella y cuántas en show de monitos, José?
9: Seis, ahora mismo seis. Estamos seis, tenemos un monitor de salsa, el de bachata, la Paloma que hace el de password, el monitor de country, y estoy yo.
10: Fotografía,
9: que contamos siempre con la colaboración del Joan Serrano,
8: uh-huh.
9: Y en este caso yo que hago el de higiene postural y pilates, y ya está. De momento, ahí estamos.
8: ¿Algunos de esos alumnos participan en varios talleres? ¿O?
9: Sí, tenemos alrededor de unos 25 personas que trabajan en, que, o sea, que participan en dos o tres talleres.
8: Uh-huh.
9: Normalmente salsa, bachata, manualidades, salsa, bachata, fotografía, pilates, fotografía y bachata, a lo mejor, o sea. Sí, sí, se animan a todo. Si los que tienen tiempo libre se apuntan.
8: Estamos hablando de actividades que además son complementarias a las que organiza el ayuntamiento en el centro cultural.
9: Sí.
8: Digamos, ¿no solapáis en ninguna o, bueno, o hay gente para todos?
9: Bueno, no nos solapamos, pero sí que es verdad que espacios, que siempre hemos hablado lo mismo, espacios los que tenemos son los que hay, pero nosotros a día de hoy podemos decir que en varios talleres tenemos lista de espera.
8: Uh-huh. ¿Todo lo hacéis en el centro cultural?
9: No, utilizamos el centro cultural, el Anset Clavé y el gimnasio del Instituto del Palau, sí. Uh-huh.
8: ¿Dónde haces tú el password?
10: En el centro cultural.
8: Aquí en el mismo espacio,
10: sí.
8: de textil, ¿no?
10: Sí.
8: Es el mismo espacio. Bueno, es una sala grande y con,
10: sí.
8: Mesas y demás, muy bien, y con luz. Y tú, sí, tú también, ¿no? ¿Haces el pilates aquí en el centro cultural?
9: Por las mañanas en el centro cultural y por las tardes en el Instituto del Palau, sí.
8: Uh-huh. ¿Y la bachata y todo eso?
9: La bachata en el Clavé, en el Anset Clavé. Y la salsa de inicio en el Anset Clavé y el country, y la salsa de intermedio aquí en el Centro Cultural.
8: Parece que no, pero mover a 200 personas, ¿y cuántos talleres?
9: Pues ahora tenemos 6 talleres, uh-huh. 6, 7 talleres, depende, y cuesta, ¿eh? Cuesta mover a todos, encontrar espacio para todos, mantener a todos contentos, o sea, cuesta. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos ya en el décimo año de Racons per Gaudir, prácticamente, pero que empezamos en el 2007, más o menos,
10: sí.
9: Cuando empezamos con el AMPA, o sea que...
8: Vamos a recordar aquellos principios, ya lo ha apuntado un poco Paloma. Digamos, ¿qué pasó que dijisteis, aquí hay que hacer algo, José?
9: Pues pasó que tocaba salir del instituto como padres porque nuestros hijos salían. Y...
6: Pero antes ya estabais haciendo cosas.
9: Sí, sí, ¿eh? Antes ya estábamos haciendo. Todo empezó por organizar desde el AMPA talleres conjuntamente con las dos AMPAs de los otros dos institutos, del Camp Mas y del Jus Companys, los tres Companys, institutos, sí. De realizar actividades conjuntas. Todo empezó así, se llegó a hacer incluso talleres en los tres institutos, siempre evidentemente el grueso de todos los talleres y actividades iban hacia el Palau, sí. Pero bueno, lo abrimos a todas las familias, la verdad es que tuvo mucho éxito. Hacíamos más talleres, ¿eh? Porque hacíamos también el tema de inglés, francés, informática, ofimática, risoterapia, ya, se hacían más talleres. Pero la cosa es, había que salir, y si salíamos y no se seguía nada, aquello se perdía. Entonces, el entonces director del centro, el José Alfaro, nos dijo, o montáis algo o esto desaparece. Bueno, pues hablemos todos los que ya estábamos metidos más o menos en todos los talleres estos, que somos los compis, y los enfrasqué a todos, nunca mejor dicho.
10: Sí.
9: Y vamos a montar algo. Y bueno, montamos buscando nombres, pues bueno, que Racons per Gaudí, Palau Cid, y montamos la asociación en ese año para seguir con los talleres. Ya lo que hicimos fue abrirlos no solo a los padres, sino al público en general, ¿no?
6: Este fue el año 2016, ¿no?
9: Más o menos.
6: El que dio más o menos inicio ahora a los 10 años que ahora sumamos. Sí. Y no era posible una continuidad por el AMPA de entonces o de
9: bueno,
6: alguna manera.
9: Ya sabes
6: que se van rompiendo.
9: Ya
6: ¿no?
9: sabes cómo funcionan las AMPA. Yo recuerdo años atrás cuando yo entré en el AMPA, las reuniones se hacían en la cantina y eran 5 personas, 10. A raíz de ahí empezamos a hacer transparencia de todo lo que ocurría en un consejo escolar, tanto en el municipal como en el centro, informar a las familias, y nos vimos dando cuenta que las reuniones ya no se hacían en la cantina, se hacían en una sala, de la sala pasamos a audiovisuales y de audiovisuales al gimnasio, porque a lo mejor venían 140 personas. De ahí, al dar la información, pues ya veían que se hacía algo más y se fueron apuntando y nos dimos cuenta que se apuntaban a los talleres.
6: Uh-huh. En todo este tiempo, el problema principal, os nombro varios, ¿eh? ¿Cuáles son, digamos? Tener monitores, tener alumnos, tener suficiente dinero, tener suficiente espacio. Sí. ¿Cuál sería aquí quizás el ranking de las principales dificultades?
9: Las dificultades es, primero, ¿qué taller pretendemos más o menos hacer? Buscar un monitor que no solo tenga tiempo.

0: Señoras podían refugiarse en la costura, ¿no?
1: Sí, lo único que, bueno, pues siempre les gusta que las guíes y entonces, pues bueno, por teléfono, por videollamada, por WhatsApp.
0: Claro.
1: Y así lo hicimos, echándonos de menos y ya está.
0: Y en tu caso, supongo, José, que la gente necesitó mucha higiene postural después de la pandemia, ¿no?
2: Bueno, de hecho, yo en la pandemia lo que hice fue de hacer cada día un directo de 7 a 8 de Instagram de ejercicios de gimnasia postural. Entonces a las 8 se cortaba para que saliesen todos a aplaudir y hacíamos cada día un directo de 7 a 8.
0: Por cierto, ya sé que ella es experta y amante de estas artes con las manualidades y tal, pero ¿a ti de qué te viene el tema este de, pues, de pilates y de todo esto?
2: Bueno, porque yo siendo técnico de prevención, yo ya había hecho temas de higiene de espalda, higiene de trastornos musculoesqueléticos y todo, y de dar este tipo de formación en grandes empresas que lo hacen para los trabajadores. Todo salió porque se hacía el Pilates con el proyecto que salió del ayuntamiento, el plan de Entor. La profesora que había en ese momento en el instituto dejó de asistir, se quedó un grupo de personas que les gustaba y no sabían qué hacer. Y bueno, aquello que salió un día en la reunión del instituto, en el consejo escolar, salió la reunión y digo, ostras, pues voy a ver si puedo yo cogerlo. Ajá. Y tal, y nada, venía a trabajar, me quitaba el traje, me ponía el chándal y me empecé
0: a... Te liaste, que se suele
2: y
0: decir.
2: Y me lié, ahí lo has dicho, y me lié de tal manera que dije, bueno, pues también me gusta y claro, pues para adelante.
0: Esto aún tenéis curso hasta el 30 de junio,
2: ¿sí?
0: Pero que pensando en el curso próximo, la idea es mantener, ¿queréis intentar algún nuevo curso?
2: La idea ahí viene el tintero como algún que otro taller nuevo. Estamos ahí dándole vueltas y viendo la posibilidad de poder hacerlo, si tenemos instalaciones para poderlo hacer. Pero bueno, si siempre intentamos mejorar algo o ofrecer algo más, siempre que podamos, claro. Porque no siempre se puede. O si no, hacer en vez del taller que dure todo el curso, hacer pequeños talleres que duren 2-3 meses y podamos hacer otro. El año pasado, por ejemplo, en noviembre hicimos uno, que este año lo queremos hacer con más tiempo, de centros florales para Navidad. Aquí contamos con la colaboración de Manuel Casado, que también lo conocemos en la casa, y lo hace muy bien. Entonces este año ya lo hablaremos con más tiempo para programarlo, bueno, con un poco más de tiempo y que la gente pues pueda verlo con anticipación y poderse apuntar mejor a las clases. Pero bueno, ahí estamos, siguiendo, intentando mejorar y para adelante.
0: Habíais hablado de algunas cosas a mejorar, no sé si sabéis que en Ripollet pues hay una plataforma de entidades, no sé si la conocéis.
2: Sí.
0: Y en cualquier caso, si qué opináis de esto que se empieza a decir, que antes pues no se decía, que si la burocracia, que si la administración, no lo de Ripollet, sino en general, pues parece que ahora pues hay muchos requisitos a cumplir y demás. Eso, ¿cómo os complica la vida a vosotros y qué opinas de, en todo caso, de esto que ahora se está moviendo a nivel de
2: entidad? Sinceramente, lo tengo que decir, y si alguien me escuchará, los sigo a través del WhatsApp, porque lo tenemos a través del WhatsApp de la asociación, pero no nos queda tiempo para poder asistir, porque también las reuniones cuando son, estamos haciendo los talleres, no podemos asistir, pero sí que los sigo. En nuestro caso, la burocracia, ¿en qué se complica? En que la plataforma del solicitar las salas parece ser pensada en asociaciones que hagan una sola actividad. Entonces, cuando es una sola actividad o como mucho dos, pues rellenarlo es fácil. Pero cuando la plataforma requiere no una actividad, sino una asociación que hace todas las actividades que nosotros hacemos, depende de un momento, de un tiempo, para poder ejecutarla y hacerla, y plantar en esa solicitud todos los datos, ahí es donde se complica. Se complica que es una tarea que cualquier día tengo que hacer un cursillo yo con el resto de compañeros, pues algún día fallo, porque es una tarea complicada.
1: También tenemos la
2: suerte. Se hace, pero
1: la suerte de contar con el presidente, que es el que nos hace todo el trabajo sucio. Y las demás le apoyamos, pero vamos, la asociación tira para adelante porque él tira para adelante. Habrá que cuidarlo.
0: Habéis hablado de esa suficiencia económica. No sé si habéis tenido o habéis pensado el poder tener subvenciones, etcétera, o también eso lo veis muy lejos.
2: No es que lo veamos lejos, sino que, por ejemplo, nosotros este año es el primer año que hemos hecho lotería de Navidad. Y bueno, pues nos ha ido bastante bien. Y nunca hasta ahora lo habíamos hecho, pero bueno, la gente al final, las personas se animan, ¿no? Y al final no deja de ser otra actividad más, que bueno, si un día toca y hay suerte, pues mira, más para disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y el tema de subvenciones es que a veces, por lo que puedas conseguir de la subvención, es demasiado burocracia de justificaciones que te piden para lo que te puedan dar de justificación de esa subvención, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar mantenernos con lo que nosotros hacemos y con lo que tenemos vamos haciendo. Que podemos,
1: y nos va bien.
2: Y nos va bien. Uh-huh. O sea, no queremos entrar en más, porque al final entrar en más, como ella bien dice, todos tienen su trabajo. ¿Qué representa? Pues también más carga para mí, que soy el que lo mueve todo. Pues no me da tiempo más, porque como lo has visto, ahora yo, por ejemplo, particularmente los lunes tengo el taller de bachata, pero martes, miércoles y jueves el de pilates. Entonces, ¿qué ocurre? El miércoles me queda el de salsa, pero es que pilates tengo a 114 personas. Mover 114 personas, son 5 talleres de pilates que, bueno, está bien, pero bueno.
0: Muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad, pero bueno, también mucha alegría de tener el apoyo.
2: Yo ¿no? muy contento, yo muy contento, y sobre todo muy contento de la evolución de sobre todo las personas, porque tenemos personas realmente que vienen mal y la evolución es increíble, ellos mismos lo reconocen, o sea, no eran capaces de levantarse del suelo, se levantan, no eran capaces de, según qué actividad o movimiento, lo hacen. Para mí ya es contento, yo ya satisfecho, labor bien hecha.
0: Perfecto, pues nada, el objetivo de esta entrevista era, pues en primer lugar, felicitaros por esos 10 años.
2: Muchas gracias.
0: Que estéis aquí contándolo, ¿vale? A través de Ripollet Radio, a través de la revista La Llana también. Vamos a mirar de darle difusión y nada, a disfrutar de este fin de curso y bueno, y a cargar este verano muchas pilas, porque en septiembre, octubre empezáis, ¿no?
2: En octubre,
0: ¿no?
2: Sí.
0: En octubre volvéis a empezar, ¿o sí, septiembre tú?
1: Septiembre
2: sí,
1: yo.
2: Sí, pero siempre empezamos, quedan prácticamente todos los talleres el 1 de octubre.
1: El 1 de octubre.
0: Sí, perfecto.
2: O sea que, y el año que viene estaremos en el décimo, en el año del décimo. O sea que es, si no conseguimos hacer la exposición justo para en junio, pues plantear a lo largo del año hacer esa exposición de, bueno, de los talleres de manualidades, el taller de costura, de password.
0: Hombre, material hay.
2: Material hay.
1: Sí, mucho.
2: Hay que buscar,
1: mucho.
2: Organizarse bien, solicitar todo con tiempo.
0: Muy bien.
2: Y espero, pues bueno, que este año, pues también, como todos los años, que disfruten, pero que este año disfruten un poquito más de esa cena, que al final es, bueno, un buen rato.
0: Perfecto, pues nada, pasarlo muy bien, que os lo merecéis. José Peña, presidente, y Paloma Castaño, vicepresidenta, Racons per Gaudí, pues eso es lo que tenéis que hacer, continuar. Gaudín, disfrutando, haciendo disfrutar.
2: Sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies.
2: A ti.
1: A ti.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
4: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
0: Dos quarts i tres minuts de 7 de la tarda en directe a Ripollet Ràdio, 91.3 de la FM. Aquest és l'Info Setmanal. I avui parlem amb sardanistes de Ripollet, però per un tema nou, eh? I ara en sabrem per què. Doncs amb la seva presidenta, l'Aima Pi. Què tal? Benvinguda.
5: Hola, bona tarda.
0: Jordi Soldavila, que ets el secretari.
6: Hola, bona tarda.
0: I després aquí tenim dos artistes convidats, eh? Tenim l'Agustí Carmona, que ve en representació de Gitanes.
7: Bona tarda.
0: I ara ens explicaran també què pinten aquí.
7: Sí, sí.
0: I la Loli García, que vens de Sonreires Viver.
8: Buenas tardes.
0: També ens explicaràs per què. Anem al principi. Vosaltres avui veniu a explicar tot el tema de la Flama del Canigó, que va canviar ja des de que Diables va fer el seu aniversari, després Bruixes va... I això va creixent, eh? Mm-hmm. Doncs expliqueu-me doncs, com va anar la designació de sardanistes de Ripollet. Us vau oferir, us van venir a buscar...
8: Bueno, nosaltres, doncs, vam estar a les últimes reunions, vam estar a les altres mostres que es van fer de la Flama del Canigó, i, és clar, primer va ser Diables, després va ser Bruixes, i després havia de sortir algú. I nosaltres, doncs, ens vam arriscar. ens vam arriscar i vam dir, bueno, l'any que ve ja l'agafem nosaltres. I a partir d'aquí vam començar a treballar, doncs...
0: Això és allò que es diu sense pensar, molta il·lusió, però després
8: molta
0: dius ai, ai, ai.
8: Il·lusió, però després dius ai, ai, ai, i com ho farem, i què farem, i, bueno, i mira, ens hem embolicat una miqueta, esperem que surti bé, però ho fem amb molta il·lusió.
0: Perquè la gent ho sàpiga, Jordi, tothom sap que la Revetlla de Sant Joan és aquell dia, doncs que hi ha una foguera allà a Pinatons, que estan els diables, que hi ha molts petards, que estan les coques de Sant Joan, etc, etc, però la gent, això de la flama del Canigó, li sona que és com una cosa de la Catalunya interior o una cosa molt tradicional, però en canvi aquesta flama ara ha tornat a arribar a Ripollet, sí, des de fa uns anys. Per què?
5: Doncs justament, com ja has explicat molt bé, els diables van recuperar, ja s'havia fet, anys enrere s'havia fet, i els diables el que van tornar és a recuperar-la. És una tradició d'arreu dels Països Catalans des de fa més de 50 anys o així. Tot comença amb la tradició aquesta d'encendre un foc al Canigó a Trenc d'Alba del dia 23 de juny, i aquest foc després es va portar, es baixa per la muntanya del Canigó i es porta als diferents pobles i viles de tot el arreu dels Països Catalans. La tradició va començar, doncs, baixant un grup de persones que el van baixar, i fins i tot hi ha un grup de persones que custodia el foc durant tot l'any al Castellet de Perpinyà. Uh-huh. Per tant, si algú va a Perpinyà, doncs pot trobar que hi ha un foc encès, i aquell foc és cada any que es renova, de la flama del Canigó. La idea és, doncs, evoca una mica, doncs, la cosa més ancestral nostra, uh-huh, no? La nostra relació amb el foc, i aleshores és una, doncs, un element així com fantàstic, fins i tot la nit de Sant Joan és com la nit màgica, no? I a més és la nit en què a tots els territoris de parla catalana, doncs, és una festa molt, molt nostrada i molt arrelada.
0: I què fareu, sardanistes? Perquè tinc entès que anireu fins al Canigó a buscar la flama de matinada, no?
8: Sí, és clar.
0: Com ho fareu, això?
8: Doncs mira, el dia abans agafarem el cotxe, anirem tres o quatre persones fins allà, i ja et dic, a les 6 de la matinada, quan les baixis, recollirem la flama, i mira, poquet a poquet, amb molt de compte, perquè no s'apaguin les coses i surti tot bé, doncs cap a Ripollet. A partir d'aquí...
0: Però això és a les 6 del matí, haureu de dormir, sí, allà, és, sí, no? Sí. La història, bueno, intentar, sí, sí, dormir, perquè si és d'estar a les 6, tampoc me lo podràs dormir.
8: Bueno, veurem què farem.
0: Aniràs a dormir d'hora.
8: Planifica a lo que surti.
0: Molt bé. Sí,
8: sí. I llavors, quan arribem aquí, doncs, bueno, començarem a les 5 de la tarda, t'explico com aniran les coses. A les 5 de la tarda, doncs, estarem als quatre cantons, amb els quinquè que baixarem la flama. Allà ens esperaran la colla sardanista de Cerdanyola, ballem una petita sardana, els hi donarem flama, que ells se'n vagin cap a Cerdanyola, i a partir d'aquí començarem, doncs, una cercavila més aviat pel casc antic d'aquí al poble. Hi hauran vuit departaments o vuit contrades, on hi hauran diferents associacions, amb la qual cosa els primers que agafin la torxa li passaran els que ens estiguin esperant al primer lloc, els hi passaran la torxa i s'afegiran en la cercavila. Continuarem, els tercers els hi passarem la torxa, i així es anirà fent gran, doncs, la cercavila, fins que arribem a la plaça de l'Esbar. Uh-huh. A la plaça de l'Esbar, doncs, allà entrarem tots a la plaça, i hi haurà un petit acte fins que entre tots, doncs, llegim el manifest, encenem un gran paveter i en allà passarem la torxa a l'associació de l'any vinent, que serà...
5: No desvelem.
8: No
5: desvelem.
8: No ho diem.
5: Així la gent ho podrà saber.
0: Està molt bé.
5: Que vingui, que ho sàpiga.
0: Què us han dit des de diables i des de bruixes dels consells que s'han donat als que ja tenen les experiències?
5: Molt bons.
8: Tu més que res.
5: Home, sobretot les indicacions del foc. És veritat que en aquest cercavila, en tot l'acte, no hi haurà pirotècnia. És una cosa també a tenir en compte. Però en totes les recomanacions del foc i una mica el protocol de seguretat, doncs, ens ha anat molt bé, doncs, l'assessorament d'ells, i també els contactes, doncs, per aconseguir. La Imma parlava d'abans de que la flama la baixarem amb uns quinquers, que és l'aparell aquest típic on es guarda.
0: Les teniu ja?
5: Sí. Justament realment és el mateix quinquè que van utilitzar diables, que després és bruixes, o sigui...
6: Està comprovat que sí. No s'apaga, no?
5: Bueno, hem comprat un altre, hem aconseguit un altre per si cas, i aleshores de tenir diferents. I aleshores, com deia també l'Aima, a partir d'aquí el que farem serà encendre torxes. Uh-huh. I aleshores, en aquest cercavila, el que tindrem seran fins a tres portadors, tres persones portadores, que aniran encapçalant aquest cercavila, i que representaran com les tres ànimes del cercavila. Per una banda, doncs, aquí organitzadors, que som els sardanistes, i després, per això també ens acompanyen avui l'Agustí i la Loli en representació d'aquestes dues altres ànimes, que serien doncs les entitats de cultura popular catalana d'aquí de Ripollet, i després a col·lectius que hem convidat per participar també en aquest cercavila. En total, al final, serem unes 18 entitats, uh-huh. 18 col·lectius de Ripollet, amb un total de 200 persones, aproximadament, al final del recorregut, al final del cercavila, perquè, com deia l'Aima, s'aniran sumant a mesura que anem avançant, i bé, i aleshores serà un cercavila doncs, molt animat, amb música, amb actuacions, amb imatgeria festiva, tindrem el Poifoi, tindrem la Chamusquina, tindrem els gegants, i per tant serà un acte, o sigui, crec que el gran acte serà al final el cercavila, i al final és el tancament, i bé, i aleshores hem considerat de que no només érem les entitats de cultura popular, sinó que també era una mica teixir, no? La realitat de que cap a on va la cultura popular, amb la reivindicació doncs, també del que hi ha a Ripollet, no? Una mica, i de les realitats també de Ripollet. Hem volgut fer com una mica d'homenatge en aquest sentit.
6: Com arribarà el foc fins a Lladal, fins a Pinatons, fins al Brollador?
5: Això s'encarrega sempre diables. Uh-huh. El que hem d'entendre és que el que fem nosaltres és portar la flama a Ripollet. Uh-huh. És a dir, tots quan els que porten les flames del Canigó a les ciutats i viles i pobles d'arreu dels Països Catalans, el que es fa és portar la flama, i a partir d'aquí tothom està convidat a agafar el foc de la flama per encendre les fogueres, emportar-s'ho a casa per encendre pues, els petards o el que sigui que considerin, uh-huh. i per tant nosaltres en aquest sentit convidem a tothom a que en acabar l'acte i que estigui encès a la flama, el papeter o el gresol que comentava la Imma, doncs s'emporti el foc. Aleshores, un dels que s'emportarà el foc serà els diables, que se l'emportaran per encendre la foguera a les 12.
6: Aquí sí que hi haurà pirotècnia? Quan ells entrin?
5: No.
6: Ja no.
5: A tot l'acte que defen de la flama és sense
6: pirotècnia. I després cap amunt tampoc.
5: Que nosaltres sapiguem, uh-huh. que pirotècnia no sé si la faran allà.
6: És que per a diables i pirotècnia està molt...
5: Sí. També està és clar. Veritat que a l'hora que ho fem doncs és de dia, i vale. Aleshores això tampoc no... La pirotècnia no llueix tant, i per vale. tant per això van considerar que...
6: Molt bé. A quina hora és? A l'esbar? Al moment això, principal?
5: A les 7 de la tarda o així, esperem poder ja arribar.
6: Molt bé, perfecte. I ara parlem d'aquestes entitats convidades. Comencem per l'Agustí, de Gitanes. Què fareu?
7: Doncs, com a Gitanes, estarem esperant que arribi davant de la Casa de les Dones d'allà del carrer Nou, esperant que arribi la flama per fer aquesta mena de relleu que entre entitats ens anem fent. Uh-huh. I com a entitats el que farem serà això, acompanyar la flama des del moment en què arriba aquí a Ripollet. Cada entitat tindrà un tram, tindrà un protagonisme fins a arribar a les pistes de l'esbar. Uh-huh. Arribaran, sembla que l'última entitat són els gegants, que així els carreguen una mica menys de pes. Els pobres, que mal de calor que es preveu per la setmana que ve, sí, jo crec que ja és de les millors coses que s'han previst, que és que carreguin els gegants al final de tot. Però bueno, hi haurà diables, hi haurà bruixes, hi haurà bastoners, hi haurà gegants, hi haurà gitanes, hi haurà la coral, hi haurà, bueno, tot d'entitats, no me'n vull deixar cap, però tot d'entitats que estaran fent doncs, aquesta cercavila, aquesta mostra de cultura popular que ens han ofert i que hem acceptat doncs, de bon grat.
6: I Sonreiré és vivir, que es dona la circumstància, fa poc vas estar aquí perquè formeu part de la plataforma d'entitats, i de fet és com un nous passos que esteu fent, no?, per sortir només del vostre zona d'actuació, sinó també fer coses per altres o amb altres. Doncs què significa per vosaltres el poder participar en un acte com aquest,
8: pues
6: Loli?
8: Pues para nosotros, a ver, el que nos hayan invitado es que el pueblo está contando con nosotros, las entidades, las asociaciones, nos estamos uniendo y estamos haciendo fuerza. Nos gusta.
6: ¿Y qué fareu aquel día?
8: No, pues acompañarnos en todo momento. Uh-huh. Y divertirnos. Acompañarnos y divertirnos.
6: Sé que també hi haurà persones amb discapacitat que també sí. us acompanyaran.
8: També, no?
6: Vale? Vull dir que sempre s'ha de tenir en compte allò de les barreres,
8: sí.
6: que no sempre són fàcils,
8: són fàcils
6: als nostres
8: carrers.
6: Està clar.
8: Y ya han contado con nosotros y con todo el recorrido, pues
9: nos agrada.
6: I vindreu també amb els vostres nens?
9: Algunos sí, otros no podrán, pero... Por ejemplo, Juan no viene.
6: Vale, i a més aquests nens, que alguns d'ells sabem que igual no poden venir per tema soroll, però això sembla que no hi haurà petards ni res, no?
5: No. Els petards seran els que hi haurà de la mateixa nit. Però nosaltres hem intentat que enguany no hi hagi pirotècnia de soroll. O sigui, de soroll no hi haurà.
6: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, no? Sí. De fet, heu substituït una mica, doncs, diables o bruixes que tenen ja molta gent, no? Vosaltres el que heu fet és, llavors heu fet una crida a...
5: Nosaltres també tenim molta gent,
6: sí,
5: eh, Toni?
6: Però diables, sabem que és una de les entitats que té més socis, no? Llavors, només que vinguin ells ja omplen l'acte, com qui es diu, no?
5: Sí, i llavors... Els que més porten, juntament amb la coral, bruixes...
6: I llavors vosaltres el que heu fet és, llavors, doncs, bueno, sumar a tres, no?
5: Sí.
6: I us ha costat molt que la gent se us impliqui, perquè a veure, és un moviment important de 18 entitats o 200 persones, no és una cosa així...
5: Al contrari, en aquest sentit només tenim paraules d'agraïment de com s'han bolcat totes les entitats. O sigui, primer de tot, de les entitats de cultura popular ens van dir tot el que ens proposeu, sí. Justament la gràcia de tot això també ha sigut de que hem anat perfeccionant i millorant tota la proposta a partir de totes les aportacions de cadascuna de les entitats participants i després, doncs, per postres, no? Doncs totes les entitats que hem convidat, que a mi m'agradaria mencionar-les totes, si puc, perquè més que consti...
6: Si la saps, sí.
5: Sí, sí, de cultura popular, doncs, Diables de Ripollet, Trabucaires, que no llançaran de galejades.
6: Els trobos buits.
5: Exacte.
6: Sí.
5: Bruixes, la Colla de Gitanes, la Societat Coral al Vallès... el Ball de Bastons de Ripollet, ara i sempre, i després els Gegants i Grallers de Ripollet. I per part de les entitats convidades, doncs ens acompanyaran la Gresca. La Gresca, perquè per la seva tasca que fan al barri del Pont Vell, consideràvem que era una entitat de que havíem d'estar ja que començàvem al Pont Vell, tot i que l'activitat principal la desenvoluparem en el casc antic, que era no, aquesta relació, no, de la identitat de la flama ancestral al nucli antic on creix la identitat de Ripollet, però comencem des del Pont Vell perquè creiem que és una manera de connectar també aquest barri amb la realitat de Ripollet. Per tant, la Gresca, pel seu caràcter social que fa. Després, amb la comunitat educativa de Ripollet, justament una mena d'homenatge a les famílies que estan en lluita, però sobretot també a la lluita que hi va haver de la fusió de les escoles. Uh-huh. També després amb els col·lectius d'Acollim Ripollet de la Xarxa Palestina, també amb el Comitè de Dones, i després també amb Sonreires Vivir i Dones Discapacitat de Ripollet, uh-huh, que entre tots, i després també tenim la plataforma d'entitats i la plataforma d'abusos.
6: Estàs segur que són 18, no són més?
5: I aleshores després tenim col·laboracions, cal dir, tot això amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, també amb el suport que hem tingut d'Òmnium Cultural pel que seria tota la gestió de la flama, i també amb la parròquia de Sant Esteve, uh-huh, que també ens col·labora.
6: I llavors quan feu aquest recorregut, les entitats es van quedar i van marxant o van sumant?
5: Es van sumant. És a dir, la comitiva que porta les torxes aniria al davant i, per tant, el que es fa és un canvi de... O sigui, es passa de mà en mà les torxes, entren els nous portadors o portadores, entren totes les persones que formen part d'aquestes entitats i col·lectius, i tota la comitiva, doncs, s'acaba unint.
6: Doncs té molt bona pinta, això, tot això que expliqueu, de ben segur que sortirà molt bé. Poc més a afegir, només, si voleu fer una crida, la gent que ho segueixi...
5: Sí, crida a participar, la gent... Comencem a dos quarts de sis a la plaça Emma Valeres, allà en el Pont Vell, per tant, tothom convidat, o en el moment que vulguin, dels trams que ens afegirem, el recorregut és molt senzill i és pels carrers principals, tothom a participar-hi, i de la mateixa manera participar en els actes a partir de les 7 de la tarda. També qui vulgui per emportar-se la flama, qui vulgui doncs, la pot també emportar-se d'allà del PBT que encendrem, perquè aquesta també és una mica la gràcia.
6: Amb un candil o no sé com vindrà la gent, no?
5: Sabem de gent que fa Sant Joan al carrer que s'emportarà la flama, que vindrà a buscar-la. Per tant, convidem a la gent a que faci aquesta és la gràcia de la flama del Canigó, no és només fer tot això, sinó també que la gent l'utilitzi aquest foc. I l'únic que ens agradaria dir és que farà calor, farà molta calor, tal com ens preveuen les temperatures. Recomanem, sobretot, que la gent es protegeixi amb gorra, crema solar, aigua, i que nosaltres tenim uns protocols i tal de mesures de seguretat, però que, sobretot, que la gent pues, col·labori amb aquesta i que anem en compte, també, que ens protegim.
6: Doncs ja tenim aquí el Sant Joan, com qui diu, la calor és evident, també, i bé, doncs la porta de l'estiu, que ja sí. Tenim aquí, amb tota la seva plenitud, un Sant Joan que es presenta, la veritat és que molt participatiu i que val la pena viure'l i gaudir-lo aquí a Ripollet, així que agraïm avui a tots els que ens heu acompanyat, l'Agustí Carmona des de Gitanes, la Loli García des de Sonreires Vivir i en representació de Sardanistes de Ripollet el secretari, el Jordi Soldavila i la IMAPI presidenta. Moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
6: I enhorabona per la feina.
8: Gràcies.
6: Doncs ara nosaltres de seguida contactem amb tot Ripollet al dia per saber què ens porta aquesta setmana.
10: El 91.3, Info Setmanal.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
13: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
14: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
15: Don't Stop Dancing.
16: Con José Antonio Castillo.
10: Al 91.3, Info Setmanal.
6: Darrers minuts que dedicarem a la revista Tot Ripollet al dia amb el subdirector, el Marc Mata. Què tal? Bona tarda, benvingut.
17: Bona tarda, Toni.
6: Doncs no descobrirem res a la una portada i sobretot el tema central, el Sant Joan, aquesta, doncs, bé, Flama del Canigó, tan bé, tan ben organitzada i tan participativa, no, Marc?
17: Sí, efectivament. Jo ara, mentre esperava per entrar, ja he pres nota del que ha dit el Jordi, no?, de l'aigua a la gorra per dimarts, per cobrir el que és la cercavila aquesta que faran.
6: Sí, això serà per la tarda, ens han dit, des dels quatre cantons i arribarà fins aquí al nucli antic, fins a 200 persones. I a més, doncs, han implicat sardanistes de Ripollet a molta gent, perquè això ja venim de Diables, després de Bruixes, sembla molt consolidat, no, Marc, ja?
17: Sí, sembla que ja està consolidat, no? Fa ja 2 anys que es fa i a més volen, imagino que us ho han explicat, explicaven a la roda de premsa l'altre dia, que volen fer per trams a l'anar-se passant la flama, no?, a través de les diferents entitats o algunes de les entitats que tenim a la ciutat.
6: 18 entitats, 200 persones, serà una festassa que a més culminarà allà a les pistes de l'Esbar i doncs amb un paveter, hi ha sardanes pel mig, bueno, espectacular. Marc, més coses d'aquesta edició, tens a Joan Mimó, medalla d'or, aquest mestre savi de la fotografia que s'ha endut el premi principal de la quarta Bienal Ripollet Image d'Acció Fotogràfica Ripollet.
17: No, sí,
6: m'equivoco,
17: De
6: Focer, exacte, sí.
17: Sí, i a més entra en uns premis en els que han participat més d'un centenar de fotògrafs de 29 països i una imatge bastant impactant que els lectors del tot, quan agafin la revista, doncs veuran.
6: Molt bé. Després, a l'interior, doncs, fas un recorregut pels diferents doncs, temes. Entre ells, per exemple, Valentí Roma, que és doncs, una persona molt important dins el món dels museus, que ara l'han fet director del MACBA.
17: Sí, ara és director del MACBA, no? I segons avançava La Vanguardia i va confirmar la CN. Ha estat elegit pel jurat del concurs públic per substituir a la directora Elvira Danjan. Sembla que ho he dit bé.
6: Marc, també reculls aquesta festa tan maca que van fer l'Escola de Música de la Ciutat Coral del Vallès.
17: Sí, recullo el que va fer Societat Coral del Vallès. A més, van haver bastantes persones a la plaça Clos, davant de la seu, i també aquell dia, deixa'm que ho digui, l'Associació d'Espectadors també va omplir el teatre amb aquest podcast dels periodistes Albert Om i Joan Maria Pou, que a més era l'últim acte o l'últim espectacle de l'entitat d'aquest curs, que va acabar amb Coca i que també doncs, recollim una mica la valoració que feia abans de l'inici d'aquest podcast l'entitat, no?, que a més anunciava que la temporada que ve, el curs vinent, es veuran alguns espectacles afectats perquè el Teatre Auditori estarà durant uns mesos tancat per obres.
6: Doncs sí, estarem pendents d'això. I una entrevista destacada a Maica Aguado, directora del grup de teatre infantil, que també sabem que amb aquesta obra tan xula del Diamant Més Gran del Món van triomfar, no?, en el centre parroquial.
17: Sí, era una entrevista que ens hagués agradat fer-la abans de l'espectacle, però per tempos ens va ser impossible. I ara doncs, hem fet aquesta entrevista de valoració en el que se sent molt agraïda de com va anar aquell cap de setmana i ens explica que a més se sent més segura fent de directora que no d'actriu, que d'actriu ens explica que es posa més nerviosa i ens explica que el que és dirigir a infants i joves d'entre 3-4 anys fins als 12.
6: Per cert, que no en parlem mai d'aquests altres temes que també poseu així com d'entreteniment, la recepta de la Coca de Sant Joan. Escolta, me la penso llegir i no sé si atrevir-me a fer-la. L'has provat? Està garantida?
17: No l'he provat, no l'he fet encara jo
6: tampoc. La foto té una pinta boníssima, no sé si a mi em quedarà igual,
17: A vegades les fotos són una cosa, no?, i després com en surt a la resta... jo no sé si tu ets bon cuiner, jo no...
6: Sí, a mi m'agrada cuinar, sí.
17: A mi no em sortiria així.
6: Molt bé, Marc. Doncs res, ja tenim aquí el Tot Ripollet al dia, sobretot amb això, i el Més que Tapes, no ens oblidem, El Més que Tapes i amb aquest concert de l'Último Tributo, per la gent
17: que no
6: ho coneix, és de l'Último de la Fila, vull dir que és el grup tribut de l'Último de la Fila, que segur que té molts, molts seguidors aquí a Ripollet. Doncs
17: sí,
6: res, Marc.
17: Sí, i a més vindran des d'altres municipis, segur, perquè
6: ho sabem.
17: Van estar a principis de maig i van omplir també el xarau.
6: No cansen. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, per atendre'ns.
17: Gràcies.
6: Doncs últims instants per repassar el que hem tractat a l'info setmanal d'avui dijous. Un espai on els protagonistes han estat la Núria Blasco, defensora de la ciutadania, per parlar de la memòria del darrer any. Seguidament hem contactat amb la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna per l'acte que organitzen dilluns vinent al Centre Cívic del Pont Vell. N'hem parlat amb el membre de la GESU, Toni Morral. També ens ha visitat la directora de la biblioteca, Elisabet Vázquez, que ens ha avançat la nova Japan Week, Ikigai, i també hem repassat diferents aspectes, com ara la cloenda dels clubs de lectura o el club de lectura especial que es farà aquest mes de juliol. Després hem tingut a Racons per Gaudir, que aquest divendres organitzen la festa del seu desè aniversari. Ho hem fet amb conversa amb els seus dos promotors, el José Peña, president, i Paloma Castaño, secretària de Racons per Gaudí. I hem acabat amb sardanistes de Ripollet ara mateix, portadors de la Flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan. Ens han acompanyat, doncs, a la seva presidenta i secretari, i també dues entitats que participaran en aquesta rua transportant la flama que arriba des del Canigó fins a Ripollet, allà es divideix amb Cerdanyola i després recorre tot Ripollet fins al nucli antic i les pistes de l'Esbar, on allà es quedarà fixa la flama perquè pugui portar-se a les fogueres o les persones que se les vulguin endur per cremar petards o el que calgui. I el resum informatiu de la setmana, hem parlat de la històrica llei per retirar l'amiant, que afecta molt a Ripollet i Cerdanyola, i també de les audiències públiques per la recollida de residus, i també hem parlat de l'ADF, que aquest matí ha tingut una presentació de la campanya de prevenció d'incendis, així que en plena calor, doncs nosaltres ja marxem. Hem fet aquest programa el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming. A la redacció han estat Marc Mata i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Dijous vinent no estarem perquè, doncs, passem ja la següent setmana, i així que els desitgem que passin una bona Revetlla de Sant Joan aquest cap de setmana. Primer portin la calor el millor possible, i després la Revetlla de Sant Joan, tots a gaudir-la. Moltes gràcies, bona tarda.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 de juliol al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria, amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme en diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí. Els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Clavé, de davant del CAP Ripollet Centre, i dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri de Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre. Decidim Ripollet va celebrar dimarts al Centre Cívic Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Can Mas. La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al cim Molí d'en Rata i el museu endolceix les festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Esteve. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
3: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
4: Va, cago en la mare que et va matricular.
3: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
5: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
6: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
7: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
8: Que le digo que si quiere bolsa.
7: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
8: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
9: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
10: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
11: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, dos horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
12: Don't Stop Dancing.
13: Con José Antonio Castillo. A veure, 91.3. A veure, que bé si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
14: A veure, què no sona, papa?
13: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
14: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
13: Això. Però a quina hora és?
14: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
15: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
16: Y el del medio de los chichos.
15: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
13: ¡Ay, qué

0: Molt bona tarda, amics, amigues, companys, companyes, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de l'Entretots, un programa presentat i dirigit per l'associació Entretots, que, com sabeu, treballem per defensar els drets de la persona amb discapacitat física i orgànica. Ai, estem una mica tristos, eh? Per molts motius, una mica tristos. Primer, perquè acaba la temporada. Una temporada més fent aquest programa des de Ripollet Ràdio i també a través de Ràdio Barberà. Per cert, salutacions a la gent que ens escolta a través de cadascuna d'aquestes emissores, tant la gent de Ripollet com la gent de Barberà. Deixeu-me que comenci saludant i agraint la feina que ha fet el nostre tècnic, el Jordi Puy, que l'hem tingut aquí treballant de valent. I avui tindrà doble feina, això està ben segur. I deia que estem una mica tristos perquè aquí avui a l'estudi hi som dues persones, tot i que en el programa intervindran més. Toni Puparelli, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs pues bé, aquí més fresquets que fora. Però bueno, primeres onades de calor, però...
0: Sí, sí, d'un-hi-do, d'un-hi-do, d'un-hi-do, d'un-hi-do. Doncs avui, en cuerpo mortal, que diria el Quijote, estamos el Toni Puparelli i un servidor. Per a l'altre costat de la línia telefònica tindrem a les companyes habituals. I si em permeteu, faig la meva genoflexió per saludar, que la tenim al telèfon, a la nostra presidenta, a la ínclita i mai ben ponderada Carme Garrido. Carme, molt bona tarda.
2: Bona tarda, companys, què tal, com esteu?
1: Hola, hola.
0: Ei, Carme,
2: bona,
0: Carme.
2: Toni, Alberto, hola. Un plaer sentir-vos. Sento molt no poder estar aquí, però bueno, les circumstàncies a vegades... Cosetes de cojos, què us haig de dir?
0: No, no, el que ho parlava amb el Toni i jo abans d'entrar a l'estudi... Sí. Que les que no heu vingut més de tres vegades, és a dir, tu mateixa, la Cristina Arroyo, a la qual enviem una abraçada fortíssima,
2: sí.
0: I la Soledad Martínez, que després entrarà en el programa, haureu de pagar el vermutet que farem de fi de temporada. És a dir, això
2: no
0: ja... Per absentisme laboral.
2: Vale.
0: Molt bé.
2: Ho tindrem en compte, i ho assumim, cap problema.
0: Bé, ja Carme, bueno, a banda de preguntar-te com estàs, que veiem per la teva veu que d'un-hi-do...
2: La veu bé, el cos una altra cosa, però la veu bé, anem fent.
0: Acabem la temporada, Carme. Què et sembla?
2: Sí, sí, bé, una altra més a la saca, no? Què diuen? I les que quedaran. Jo espero que entre tots duri molts anys a la ràdio.
0: Home, he estat parlant amb el director, el Toni Miralles. Sí que és veritat que li esteu apuntant amb una pistola a la sien, però el tio ha dit que cap problema per la temporada que ve.
2: Ah, bueno.
0: No, la veritat és que et vull agrair públicament, tant a Ripollet Ràdio com a Ràdio Barberà, la possibilitat que ens han ofert d'haver de portar una mica la realitat de les persones amb discapacitat en un mitjà que tot i ser municipal, tant una com l'altra... Com jo he dit sempre, lo important de la ràdio municipal i pública no és pas qui l'escolta, sinó qui la fa. I en aquest cas ens han donat la veu i el micro per poder dir-ho. A veure, Carme, un balanç ràpid d'aquesta temporada. Què destacaries de tot allò que ha passat en el món de la discapacitat?
2: Bueno, estan sortint cosetes que fa molts anys... Que estem en lluita, no? Estem al 2026 i fa 20 anys que es va aprovar la Convenció de Nacions Unides. El 2008 la va corroborar, la va aprovar també l'Estat espanyol. Però, clar, fer aquesta transició de realment complir la normativa, això està trigant molt, molt. I ho sabem i ho veiem cada dia amb les notícies. Però aquí estem al món associatiu, aquí estem els usuaris, les famílies, les entitats, sense defallir i apretant i cridant fort pels nostres drets, no? Ha costat molt, però tenim el tema de la L que ja està sobre de la taula i que, com sempre, segons quines comunitats autònomes, cadascuna, segon qui governa, pues l'aplica d'una manera o l'aplica d'una altra, no? Aquí a Catalunya les coses s'estan fent millor que en altres comunitats, no? Ara segurament en parlareu amb la, amb la Sole Martínez, que té més informació i més coneixement que nosaltres a nivell jurídic d'aquest Real Decret, que també millora les condicions en general de les persones amb discapacitat. Que hi ha discrepàncies, estem d'acord. Que va molt lent, també, però passets a passets anem avançant. Mm-hmm. Per tant, hem de, ens hem de mantenir. Queda feina per fer, perquè malauradament, i tots ho tenim molt clar, aquest increment, aquesta, aquesta bufada feixista mundial que tenim, no només al país sinó mundial, està fent molt de mal. El capacitisme s'ha incrementat moltíssim a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, a les escoles, a tot arreu, a tot arreu. I això també són responsables. Aquí també pot ser còmplice o no, depèn a qui dones el teu suport. I això ho hem de tenir molt clar, no? I ens hi juguem molt. Per tant, ha sigut un any que no és fàcil. Hem hagut d'estar lluitant molt, amb molta incidència política, amb la Generalitat, amb els companys, els diputats a Madrid i demés, i el que queda. Però jo crec que val la pena estar al peu del canó. No sempre és fàcil, perquè és això, som un col·lectiu feble, que tenim patologies, lesions que ja ens afecten molt, però que hem de mantenir-nos forts i aixecant la veu.
0: Exactament, Carme. Escolta, per qui no conegui el terme, com definiries tu el capacitisme?
2: El capacitisme és com el racisme o com el masclisme, és tot allò que atenta o que va en contra d'un col·lectiu. I el col·lectiu de les persones amb discapacitat, que saps que el nostre lema és que tenim la discapacitat fomentant les capacitats, perquè discapacitat en tenim una, però discapacitat en tenim una, però capacitats en tenim moltes, doncs tot el que va en contra de les nostres capacitats com persones amb alguna lesió, amb alguna patologia, és el capacitisme. Digue-li també discofòbia. Hi ha àrees, però el capacitisme és tot allò que va, d'alguna manera, en contra dels nostres drets. Jo vaig fer una, al mes de maig, em van fer una entrevista a mi amb altres companyes a La Vanguardia per commemorar el dia de la mare. I parlaven dones amb discapacitat amb fills. Bueno, pues, tot això va sortir a La Vanguardia, mitjans de comunicació i tal. El capacitisme, van rebre molta felicitació, que està molt bé, que sou unes campiones, que no sé què, no sé. Són persones, són mares. Hem fet el que calia com totes les mares, amb més dificultat o menys, però ho hem fet. Però cal dir que paral·lelament a això també n'hi havia molt de hater, molt de capacitisme, i bueno, comparant que si havies tingut força per engendrar o per gestar una criatura, també havies de tenir força per pujar-la. Com dient, no te posis tantes medalles, perquè si fas una cosa l'has de fer l'altra. Coses així estan pujant. Mm. I això dona una mica la línia, marca la línia, marca una mica la temperatura de com està la societat, no? I malauradament estem retrocedint, està havent una regressió. I això és el que hem de tenir molt en compte, i sobretot les dones, les famílies, els usuaris, hem d'estar molt alerta.
0: Mm-hmm. Mira, aprofito que parlaves de dones per anunciar, per recordar a la gent de Ripollet que el dia 4 de juliol, el dissabte al matí, farem una mostra al voltant del Centre Cultural amb una petita i molt humil però divertida exposició de dones amb discapacitat que han fet història. És a dir, aquelles persones que moltes vegades es desconeixien la seva discapacitat, dones, totes elles dones, però que han, diguem-ne, demostrat al món que tot i ser dona i tenir una discapacitat, doncs han fet història. Convido a tothom que ens escolti a participar d'aquesta petita mostra i que coneguin i vegin la història de cadascuna d'aquestes dones i puguin gaudir d'aquesta història. Inicialment estava prevista per el dissabte 20, però per motius tècnics hem hagut de posposar-la dues setmanes. Per tant, el 4 de juliol, a partir de les 11, al voltant del Centre Cultural podreu trobar aquesta exposició. Us convidem a tots.
2: Allà hi serem per donar suport i donar visibilitat a totes les dones, i en aquest cas les dones amb discapacitat, que també fent coses a la vida i a la història.
0: Mm-hmm. A més, hi haurà una petita sorpresa, hi haurà un fotocall i serà molt, molt divertit. Volem que treure aquesta vena o aquesta gassa o aquest amagadall, no?, de discapacitat, igual a alguna cosa trista, fosca, doncs no. Uh-huh. Doncs no.
2: Poseu-nos les gafes Linux.
0: Efectivament.
2: Mirem a les dones amb discapacitat també amb les ulleres Linux, que costa molt, eh? Costa.
0: Exacte.
2: També obrir-se camí dintre del feminisme en general, de la igualtat en general. Uh-huh. Costa fer bretxa de les dones i les nenes amb discapacitat. Però
0: sí,
2: aquí
0: sí.
2: Estem, les dones d'entre tots. Moltes gràcies a les companyes d'aquí de Ripollet, que jo sé que fan pinya i estan preparant aquesta activitat amb molta il·lusió.
0: Doncs sí, Carme, no marxis, perquè ara parlarem un moment amb el Toni Puparelli i li vull agrair la seva també col·laboració. Toni, perquè no, per si algú no ha escoltat mai el programa, és la persona responsable, li encarreguem la àrdua tarea del món de l'economia i la discapacitat. I la veritat és que ens porta unes dades que es garrifen una mica. Toni, hi ha un tema que la vivenda.
1: La vivenda
0: és un tema...
1: És un dels temes que segueixo i faig una estadística de com està el parc de vivenda disponible assequible, ja que abans era accessible i ara hem afegit un paràmetre més, és assequible, no? Per tenir una idea de com està la vivenda per una persona amb discapacitat i amb un mínim de capacitat econòmica per poder afrontar la compra, però primer que hi hagi disponible.

0: fins
1: a 300 milions. I dius que hi ha un 0,5%. 0,5%.
0: La ciutat de Barcelona vol dir 20 vivendes. Vale?
1: Això és... Ai, Déu meu, senyor. Ric per no plorar, eh? Perquè, sí, clar...
0: I a nivell de tota Catalunya, que ja inclou tota la Catalunya, sí, estem parlant de 1,9%, o sigui que també és per plorar. O sigui, aquí hem afegit el paràmetre de dir la possibilitat de comprar una vivenda. Clar. I 300.000 euros és molt, eh? Clar. I per una persona amb discapacitat, segurament que els seus salaris són més baixos de la mitjana, té una situació familiar complicada, complexa, molta persona monomarental, monoparental, moltes situacions que limiten la dificultats d'accés a la formació, a l'activitat econòmica. A part, afegim temes com els salaris del tercer sector, que són molt baixos, on podia entrar persones a treballar en el món de la discapacitat, i resulta que no s'han actualitzat els paràmetres des de fa anys. Amb la qual encara és pitjor la situació econòmica d'aquestes
1: persones. I a més a més hi ha una pràctica molt habitual dels bancs a l'hora de concedir o no una hipoteca, que és afegir o complimentar amb una assegurança de vida.
0: Ah, això mateix.
1: Clar, vull dir, una persona amb discapacitat tenim gairebé impossible accedir a aquest tipus de situació.
0: Cosa... amb uns preus terribles d'assegurança.
1: La qual cosa complica moltíssim...
0: El cost de risc, es diu.
1: Exacte, la qual cosa complica moltíssim a l'accés a una hipoteca, anava a dir raonable, però és que bancs irraonable, diners irraonable, vivenda irraonable, són paraules que potser barrejades no conjuguen molt bé.
0: Sí.
1: Les perspectives de futur, igual, pitjor...
0: Igual, a veure, les promocions d'habitatge ja obliguen a destinar un percentatge de vivendes accessibles. Per tant, això tindria que ajudar a millorar. També ara, en els plans d'ajudes europees i de més, s'està fent molt d'èmfasi a la restauració de les vivendes, en la qual cosa també es subvenciona i en subvenció per poder fer més accessible les vivendes, en la qual cosa la mateixa vivenda on viu la persona amb discapacitat es pot convertir mirada de fer-la accessible per les seves necessitats, que hi ha ajudes externes a la comunitat de propietaris i hi ha ajudes a la d'això. Ara bé, també ahir, per exemple, participava una reunió telemàtica amb ECOM, des de la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat, i és tan complexa el poder-se inscriure a la llista per poder accedir a una vivenda de protecció oficial per a discapacitat, és tan complicada per saber quan hi ha una promoció, si estic en temps em podrem inscriure, etc., que estan preparant una guia per ajudar les persones a registrar-se, no per el fet tècnic d'omplir un departament, sinó conèixer, veure si un està, quines condicions, tots els paràmetres que han de complir i tal, que necessiten un assessorament, jo diria.
1: Quina barbaritat.
0: Que són dels temes que també les associacions de persones amb discapacitat estan intentant ajudar a les persones per poder tenir accés allà dintre del món de la vivenda. Diu, vale, jo vull tenir i puc arribar a tenir possibilitats, però només complir totes les... tots els tràmits, tota la cosa, és tan complicat, no per... segurament que per què, però cada municipi té la seva història, que és lògic, ha adequat a la seva possibilitat, però això, municipis molt grans, que és molt més complicat i sofisticat, això dic, també hi ha temes, el tema de la vivenda és un gran hàndicap, i continuarem.
1: I tant que sí. A veure, em permeteu, tant la Carme com tu, Toni, que passi la paraula... com Déu mana, com s'ha de fer, amb la sintonia que en tenim, amb una persona que aquest any ha pogut col·laborar menys del que suposo li hagués agradat, però que l'hem recuperat, l'hem encadenat amb una cadira i amb una taula perquè no pugui marxar, perquè avui s'acomiada, com nosaltres, d'aquesta temporada, però la temporada que ve comptarem amb ella. Estic parlant de la que porta la secció de la toga. Sisplau, sintonia de la toga, parlem amb la Soledad Martínez. Bueno, sembla ser que el jutjat de guàrdia ha tancat portes. Tornarem a intentar connectar amb ella. Bueno, estem en un moment complicat des del punt de vista judicial, també, eh? Nosaltres podem criticar els jutges?

0: Sí, no? Podem, no?
1: Sí, tots, tothom podem criticar.
0: No, no tenim cap república.
1: Amb respecte, ni... jo sempre dic que es pot criticar tot.
0: Sí, sí, podem criticar, doncs ara ho farem a través de la Soledad Martínez.
2: El paper falleu la música.
0: Què, què?
2: Que, que me quitéis la música, porfa. Porfa, renuncio.
0: ¿Cómo que
2: renuncio? Ya con lo del vermú que tú has dicho, ya renuncio.
0: No, no, Bésole, no.
2: No, no, no, pero renuncio a la convención.
0: Pero, ¿cómo?
2: No. ¿A la convención 2006?
0: No, no, no, no, Solé, pero...
2: ¿A
0: si
2: la
0: fueras...
2: ratificación del 2008? Pero... ¿A las tres estrategias dichosas?
0: Pero, Solé...
2: ¿De la Unión Europea?
0: Pero, Solé...
2: No, Alberto tenía razón.
0: Pero si tú eras una defensora ultranza de los derechos de reconocidos en la convención y...
2: No.
0: ¿Cómo que no?
2: Ni pompa, ni circunstancia, no.
0: Pero, hombre, me estás dejando de pasta de
2: No, a la convención, yo renuncio a la convención y a las estrategias, ya te lo digo.
0: No me digas, pero ¿por qué?
2: Pues porque se acaba de aprobar la reforma de la ley de dependencia y discapacidad aquí, que ya la tenemos en la constitución de nuestro país, por fin.
0: Bueno, 20 años, poquito, 20 años. 20 años, como decía el tango, 20 años no es nada. No, madre mía. A ver, explícanos un poco todo esto, por favor, Sole.
2: ¿Os acordáis? 2006. Los tres pilares, los mismos que las tres estrategias. La inclusión plena, real y efectiva. La autonomía personal, la accesibilidad universal, luego aprendimos con el COVID, la desinstitucionalización, y todo eso ya está en la renovación del artículo 49 de la Constitución, la tenemos en vigor. Sí que quiero decir que es una reforma muy ambiciosa, y entonces es extensa, es integral, y son 20 años. Estos 20 años, yo sé que la expectativa... Sí, perdona, la expectativa es que se haga enseguida, pero es algo que es impulsar, ir poniendo en marcha y que, bueno, es que todo esto llevará su tiempo. ¿Puedo dejar unas pinceladas?
0: Sí, por favor.
2: Para que empecemos en septiembre con ello, pero ya en lo que es el cuerpo de la ley. Y bueno, pues, por ejemplo, se suprime el régimen de incompatibilidades que había desde 2012, la teleasistencia ya es un derecho... No es algo que da, pues, según el dinero que tuviera la persona. De hecho, pues, envejecer, como decía el ministro, no es un lastre, es un logro demográfico, es el estado de bienestar. Y gracias a las organizaciones sociales, pues, se ha conseguido que toda la problemática de las personas que creen que están en su casa y que si no dicen nada, pues, no se va... Si estás en tu casa y no dices nada, pues, no se va a tener en cuenta para... poder impulsar una reforma así, hacer un diagnóstico, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita. Y bueno, pues lo que hace esta ley es que no solo son las personas con necesidades de apoyo y cuidados, también son personas mayores en situación de dependencia, niños, niñas, adolescentes, personas pues que han tenido necesidad de protección y eran jóvenes y siguen teniendo, por ejemplo, no tienen hogar, lo que estaba diciendo... que me ha dejado fuera de juego, Tony Pupedelli, con el 0,5% de viviendas. Y bueno, también a las personas y trabajadores del sector de los cuidados, pues todo eso. No solo las personas que son cuidadas, sino las personas que también cuidan. Víctimas de violencia de género, mujeres que han sido víctimas pues de la violencia de pues eso, siendo madres, como comentaba Karma... víctimas sexuales.
0: Entonces, a ver, Sole, perdona, para que yo lo entienda, que sabes que bueno, tengo la inteligencia suficiente para ver, es igual, iba a hacer un símil y me he dado cuenta que era bastante escatológico. A ver, entiendo pues que hay una o habrá una modificación de la Constitución española.
2: La hubo ya.
0: Con lo cual se han incorporado nuevos derechos. Nuevas lecturas, se han desplegado algunos reglamentos, ¿no?, para favorecer todo. Exacto. Lo que tú estás comentando ahora, ¿no?
2: Exacto. Es una, como os he dicho, muy ambiciosa, tiene muchos ámbitos. Es como, ¿os acordáis la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres? Que también era, y hasta ahora mismo se está desarrollando. Pues esta reforma consolida pues la accesibilidad universal como un derecho, genera obligaciones para sanidad, para vivienda... para los ayuntamientos, el patrimonio histórico, sean universalmente accesibles, por decir algo, pero, por ejemplo, es muy importante que se reconozca a las familias de las personas con discapacidad y genere obligaciones de los poderes públicos para que ofrezcan apoyos, genere obligación.
1: El cuidar al que cuida.
2: Exacto, sí, exacto. Sí, sí,
0: sí. Por cierto, exacto. A Carmen Garrido la tenemos todavía en el teléfono, si quiere intervenir, porque comentaba Carmen, y es verdad, ha generado, no sé por qué, bueno, sí que lo sé, mucha controversia dentro del sector esta ley. ¿Qué opinas tú, Sole?
2: Que sí, pero creo que es porque, tener en cuenta que es una ley integral, es extensiva, y está hace 6 meses que se aprobó, en diciembre de 2025. Evidentemente tiene un presupuesto que, si no me va a corregir Tony, seguramente, pero creo que son 3.000 y pico millones de euros.
1: Sí, por ahí.
2: ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto tiene un montón de hábitos. Por ejemplo, proteger la realidad de la cultura capacitista contra la cultura capacitista, machista, de las mujeres con discapacidad, que no afecta a la salud sexual y reproductiva, la teleasistencia como un derecho. ¿Veis por dónde voy?
0: Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta cargada de mala leche, lo sé,
2: sí.
0: Y lo hago expresamente. ¿Esto afectará únicamente a las personas nacidas en España con un pedigrí español de toda la vida, imagino, no? O sea, pero claro, todo esto entra en contradicción con la llamada prioridad nacional. Y lo que decía Carmen anteriormente, hay que tener cuidado dónde metemos el voto. No vayamos a meter la pata en
2: por
0: vez del
2: supuesto.
0: Voto, ¿no?
2: Por
0: o sea,
2: supuesto.
0: Lo digo porque es una. Entiendo que es una ley que procura avanzar y dar pasos realmente hacia adelante. Y esto habrá gente que no sabrá interpretarlo. Ya no solamente los capacitistas, porque es una ley que entiendo que habrá que leer a fondo, ¿no?
2: Hay que leer a fondo porque es una reforma. Entonces, las reformas no es una ley como, por ejemplo, mira, a partir de mañana, si te saltas un stop, te pongo de 500 que 5.000 euros de multa, te quito no sé cuántos puntos. Tú sabes que mañana va a pasar esto. Esto es una reforma. ¿Qué pasa? Es un marco, por ejemplo, la tecnología aplicada para mejorar los servicios sociales, las medidas para desburocratizar, para que los procesos administrativos no tengan tan cargados. Evidentemente, para mí la prioridad nacional es anticonstitucional, yo lo voy a decir, es mi opinión. No me parece... las personas son personas. Por eso siempre el apelativo persona con discapacidad, persona migrante, persona alta, persona baja, ¿vale?
0: Sí, sí, sí.
2: Entonces yo veo las personas y para mí no es totalmente inconstitucional la prioridad nacional.
0: Carme, ¿qué pensas de tot això que està comentant la Soler?
3: Que estic molt d'acord, perquè les persones que estan treballant en el dia a dia defensant els drets i batallant a nivell amb aquestes reunions, amb aquestes trobades d'incidència política, és el nostre cavall de batalla. Ens ha costat molt arribar fins aquí, s'ha de desplegar, necessitem més diners, tenim un govern que no té uns pressupostos aprovats i això que s'ho faci mirar qui va votar en contra, però després critiquen que no arriba. Per tant, aquí hi ha molta corresponsabilitat per part de tothom. Aleshores, jo crec que hem d'estar contents perquè, malgrat ens ha costat 20 anys, tenim una reforma que és molt àmplia, que, com explica la Soledat, abarca molts aspectes que fins ara no es tenien en compte, i, per tant, hem de continuar treballant en aquesta línia. És el que jo us comentava al principi. Aquí hem de fer pinya. En lloc de sortir en massa a través de xarxes a criticar, a fer populisme, a confondre a la ciutadania, hem d'explicar les coses de la A a la Z i explicar les coses bé, i el que s'està fent i el que s'ha aconseguit, i valorar el pas que hem aconseguit. Que valent, sí, que cada comunitat ho aplica segons el seu criteri i qui governa, també, però hem de valorar la part positiva que s'està avançant i treballar-ho des de les entitats i amb les famílies i usuaris.
0: Toni Puparelli, des del punt de vista econòmic, com veus tu aquesta llei?
1: Jo la veig molt positiva, però dependrà del govern de torn, sigui a nivell autonòmic o central, que això es pugui tirar endavant. Perquè tallar, retallar un pressupost de 3.000 milions és molt tentador per donar-li diners als que més rics i de més, no? O sigui, sí, depèn de les polítiques que s'apliquin. Per tant, això és una cosa que hem d'estar molt amatents i molt també preparats per dir som un col·lectiu de les persones amb discapacitat que entrem, si recordem una època negra passada de fa un segle, estaven dintre dels que s'havien d'excloure, donar-li solució final. No sé si m'explico bé.
0: Perfectament.
2: Sí, puc apuntar una coseta?
0: A veure, sisplau, por favor, lo que quieras.
2: Mira, des de 2020, vaig a fer un poc de Toni, val? El teu permís, Toni. La contribució de l'Administració General de l'Estat ha financiat el SAT i s'ha incrementat en un 150%. S'ha triplicat des de 2014 i este 2025 ens ha alcançat un rècord històric de 3.700 milions d'euros.
1: Aquí estem. Això és la, claro. Això és la realitat. Perquè per poder desenvolupar i estendre totes les lleis arrel de la llei de la persona amb discapacitat, es necessiten diners per poder desplegar i per poder mantenir, per donar ajudes al que cuida, al que cuida, al que necessita cura, etcètera, etcètera, per fer vivendes accessibles, per... Necessiten diners. I això sí que són les polítiques econòmiques. Al final, política, econòmica...
0: Sí, si em permeteu una reflexió. A veure, molta gent que ens estigui escoltant pot pensar que el que volem defensar i el que estem reivindicant són privilegis. D'acord? I pensar que només beneficia aquelles persones que anem en cadira de rodes. No, senyor, no, perdoni, no.
4: Perdoneu, però viure dignament no és cap privilegi.
0: No, ja, però per això ho deia, per això ho deia. És a dir, clar. Tot i que tenim tot el dret del món de reivindicar una millora de la societat en general, però és que, escolta, tu que estàs escoltant el programa i que probablement estàs entre els 50 i 60 anys i encara bellugues, és que en qualsevol moment aquesta realitat pot baixar. O pensa en els teus pares. Qui cuida els teus pares? Quant et costa cuidar els teus pares? Quins drets laborals i socials té la persona que cuida els teus pares? I qui et cuidarà a tu? Qui et traurà el bolquer quan et facis pipí a sobre? Pensa en la dignitat com a persona que tindràs quan siguis dependent, perquè ho seràs. Afortunadament, ho seràs. Pensa en la teva dignitat. I quan hagis de comprar-li el caminador a la teva mare? Quan vas a l'ortopèdia i et diuen el que val? I no tens cap mena d'ajuda, tu també seràs un beneficiari de tot això. I quan vagis amb els teus amics, tu ara tens 30, 35, vinga, la vida loca, d'acord? Fenomenal. I surts cada cap de setmana perquè t'agrada compartir amb els teus amics una cervesa, un sopar. I si tens un amic que va en cadira de rodes i no pot entrar? Què feu? Te n'adones? Com no és només un benefici per a les persones que tenim reconeguda una discapacitat. No te n'adones que una societat que contempla els drets de les persones diferents, és a dir, de tots, no és una societat millor per tothom. No te n'adones que quan reivindiquem això estem pensant en les vostres mares, els vostres pares, però també els vostres fills, que tard o d'hora seran grans. I sobretot, sigueu egoistes d'una punyetera vegada. Penseu en vosaltres. Que sí, que ara pots jugar al pàdel. Però dintre de 15 dies t'hauran de treure el bolquer. Per tant, no caiguem a la patutxada de creure que el que estem reivindicant és només per les persones que anem o no anem en cadira de rodes. Perquè això és minimitzar una realitat molt més complexa. I l'habitatge. Sabeu què passa?
4: Perdoneu, companys.
0: Sí.
4: Perdoneu. I tenir en compte que, una, que no tothom anem en cadira. I segons, que la discapacitat no discrimina, que està en totes les fases de la vida. Hi ha molt d'infància i jovent que ja tenen reconeguda una discapacitat. I moltes vegades una discapacitat molt greu, que és multidiscapacitat, perquè l'afecta físicament a la mobilitat i orgànicament. Hi ha persones, hi ha jovent o canalla, que no parlen o que els hi costa molt i necessiten una atenció i una tecnologia i una assistència personal i mèdica que és molt cara. I això és l'única manera d'avançar i que siguem igualitaris, no només homes i dones, sinó igualitaris en igualtat d'oportunitats, que tothom pugui estudiar i que tothom pugui guanyar-se la vida, és exercint aquest dret. Per tant, deixem-nos de parlar de privilegis, que no és cap privilegi, és un dret i per això lluitem.
0: Exacte.
4: Sí.
0: Ai, perdoneu-me, perdoneu-me al míting. Però és que de veritat, a mi m'emprenya molt quan es tracta de sectoritzar, no?, aquestes reivindicacions, quan en realitat són globals. És a dir, quan hi ha una millora a nivell urbanístic, d'accessibilitat universal, és una millora per tothom, i això no hi ha cap mena de dubte.
1: De rampa la utilitzen tots, eh?
0: Exacte.
1: En canvi, l'escala, no.
0: Exacte.
2: Exacte, però és que ja no la rampa, la gent que porta implantes cloqueats, la gent que gira amb l'aire... Vull dir, és que anem a veure. A veure si així li falta algun adjectiu a algú. Deuen ser totes aquestes mesures inclusives, justes, segures, saludables, accessibles, assequibles, adaptables i sostenibles.
0: Exacto.
2: És que eso involucra a tota la societat. La reforma, per exemple, la accessibilitat universal, que la gent... Accessibilitat, una silla de ruedas, universal, tot el món. Un dret. Genera obligacions per a sanitat, vivienda, ayuntamientos, patrimonio histórico. Establece un fondo económico público para financiar estas intervenciones de supresión de barreras. Uh-huh. En 2027 se espera, si todo sigue como está, en el Estado, que se, en vez de 3.700 querían hacer el doble de presupuesto. Uh-huh. También, es lo que hemos dicho, dependerá de nosotros, de nuestro voto, de nuestras...
0: Uh-huh. Y es que, a més, si em permeteu... a treballar per la discapacitat també és un motor econòmic. És a dir, en la mida que obrim la...
2: Correcte.
0: Facilitem l'accessibilitat, estem favorint el desenvolupament econòmic. I això és una realitat fàcilment demostrable. Si jo tinc una botiga i li impedeixo l'entrada més o menys al 15% de la població directament i, segons estudis, al 40% de forma indirecta, estic negant un 40% de potencials clients. Mentre que ho faig accessible, aquest 40% entra a casa meva. Per tant, des del punt de vista econòmic, el desenvolupament del turisme, de l'activitat d'oci, ja no parlo de la cultura, evidentment, ni dels estudis ni de la formació. És a dir, és un motor econòmic. Una rampa que costa res pot afavorir un negoci que potser està en decadència. I aquí podríem posar un milió d'exemples, no? No és el mateix prohibir l'entrada pensant que, bé, em trec un problema de sobre, a dir, ei, faig un estudi seriós. És a dir, perquè les persones amb discapacitat, de tot tipus, també consumim, afortunadament.
1: Sí.
0: I som un motor econòmic. Això està claríssim.
4: És que el tema, Alberto, és que encara hi hagi aquesta idea dintre de la societat de que som un problema, o sigui, no poso rampa perquè sí em trec un problema, no deixo entrar al meu restaurant perquè sí em trec un problema. Per què som un problema? Aquesta és la diferència, no?
2: Clar,
4: que encara veuen una persona amb discapacitat del tipus que sigui i veuen un problema, en lloc de veure l'oportunitat.
0: Uh-huh.
4: Perquè generem benefici. El Toni, cada vegada que ve i ens presenta algun balanç, o sigui del tema que sigui, sempre els números surten en positiu. Uh-huh. Per tant, hem de trencar aquesta dinàmica de que ens veuen com un problema perquè no ho som.
0: I sobretot ens veuen també com un malalt, com malalts.
4: Exacte.
0: I no
4: exacte.
0: Ho som. Ho hem estat.
4: Improductiu, malalt improductiu.
0: Oh, clar.
4: Exacte. Sí, sí. I no és veritat.
0: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, però, per exemple, què val més? Una estància en una residència mitjanament bona o una persona cuidant-se a casa?
1: I que pot aportar valor, també, aportant economia, eh?
0: Evidentment.
2: I la persona que le cuida, que està dona de alta...
0: Exacte.
2: És que...
0: Exacte. És que, a veure, aquí, en psicologia hi ha un terme que és la solució de facilitat, no? És a dir, la solució més fàcil és la millor. Pues, doncs no. No, hem de veure que la repercussió global i obrir una mica la mirada per tenir una visió global de tot allò que comporta. L'atenció a la persona dependent genera un sector laboral important.
2: Exacte.
0: I aquest sector laboral, que a vegades és només assistencial, però si ho transformem com una assistència personal, el que fa és transformar un subjecte passiu, perquè no té capacitat per si mateix de desenvolupar una activitat, a la que incorpores al seu costat una persona, un assistent personal, el transformes en un subjecte actiu. Per tant, pagant impostos... Per tant, això ho hem de valorar, també, no?
1: I tant.
0: I després...
1: La vida activa per si mateixa ja genera economia.
0: Evidentment, no?
2: I una cosa que no tenim en compte, que acabo de caure jo ara també, a l'escoltat d'Alberto, els familiars que no tenen que preocupar-se, que tenen un descanso familiar, que són familiars, no són cuidadors.
0: Exactament. I les parelles.
2: Exacte.
0: Conta'm això, perquè moltes vegades les parelles de les persones amb discapacitat tenen una sobrecàrrega, ja no només emocional, que també, sinó física,
2: física.
0: I una dependència un de l'altre que no és sana.
1: I també jo he estat company de la Pili, que va marxar fa 3 anys, a mi, com a persona, el fet de tenir aquesta parella m'impedia fer coses. Per tant, jo tenia que renunciar a fer coses per estar parella, que ho he fet encantat, per suposat, al llarg de la vida, però no m'ha permès.
0: Evidentment.
1: Si ella ho hagués tingut, un suport adient o les coses que, potser jo hauria Correcte. Pogut fer desenvolupar coses, activitats esportives, coses, no sé.
0: No,
1: desenvolupar coses. Per tant, també és un limitant. En canvi, si tens una persona, a part de que genera una economia, perquè aquesta persona guanya un sou i té una família i demés, a part d'això també permet una millor qualitat de vida.
0: Clar,
1: a dins del ser de la família.
0: I pensem un cas, no? Imaginem que la parella, la persona dependent, que el seu company o companya és el seu cuidador o cuidadora, doncs hi ha una baralla, hi ha una voluntat de divorci, de separació. És a dir, la situació de dependència en mayúscules fa molt complicat qualsevol moviment des del punt de vista afectiu. I moltes parelles s'han mantingut en el temps, sobretot des de l'òptica de la persona dependent, perquè no s'han atrevit, no han sabut com afrontar una vida nova sense aquesta persona que les ajuda, no? Per tant, com veieu...
4: I que moltes vegades hi ha una dependència fins i tot econòmica, un control...
2: Exacte. I una retroalimentació, també. Sí, sí.
0: I parlava la Sol...
4: Hi ha una dada, companys, hi ha una dada parlant d'això, posant en valor les persones actives, que totes poden ser actives, d'una manera o d'una altra, i aquí ja depèn de com tu utilitzis les teves capacitats, d'acord? I la voluntat que tu li posis. Però hi ha una dada que ha sortit també aquests dies i és positiva en aquest sentit, i és que les persones que, per exemple, com nosaltres, que ja tenim una baixa definitiva, una discapacitat definitiva laboralment, abans n'hi havia persones molt joves que havien aconseguit aquesta condició perquè no havien pogut treballar mai o havien pogut treballar molt poc temps. ¿Vale? Sí, sí. Ara, cada vegada, aquesta condició es dona en edats més altes, en 50, 55...
2: 55.
4: Això vol dir... Això vol dir que cada vegada les persones amb discapacitat estan més formades, millor ateses, cuidem més, i si tenim aquesta assistència personal i aquest suport en accessibilitat universal, doncs ens podem mantenir en l'àmbit laboral durant més temps. Per tant, tot això són beneficis que estem aportant a la societat en general.
0: Mireu, Sole, Carme, Toni, oients i oyentes d'aquest programa, jo no vull acabar el programa d'avui amb un missatge pessimista. El que estem parlant aquí és realitats, ¿vale? És a dir, aquí hi ha els contes de finals feliços on el príncipe i la princesa eren felices i comien perdices. Això no és la realitat. Ho sento. Si algú s'ho creu, doncs malament rai, ¿vale? Però sí que és veritat que m'agradaria transmetre en aquest últim sector o moment del programa, transmetre un missatge optimista des del punt de vista de que tenim eines a les nostres mans per canviar la nostra societat. Sí. I no estic fent un míting polític, ¿vale? No ho estic fent, però, senyors, fiquem el vot, no la pota. Fiquem el vot i no la pota. Ja sabem com es comporten alguns, quina idea, quin criteri tenen de nosaltres i quin és el seu grau de compliment, d'assistència, de... No tornem una altra vegada que ens tractin com a malalts. No tornem una altra vegada al pobrecito. No tornem una altra vegada a residències on aparques la gent dependent.
1: A la beneficència.
0: Exacte. D'acord? No tornem...
4: No parlem de paguites, sinó en pensions que les hem aconseguit per dret. Anem a espentar això.
0: Exacte.
4: Anem a espentar la reforma. Anem a deixar la convenció, anem a deixar les estratègies, anem a centrar-se en això. N'hi ha cada cert temps, n'hi ha
2: una, sabeu que com a vive Alberto, n'hi ha, per a portar la, la reforma abans, n'hi ha reglaments. Anem a mirar els reglaments, cada cert temps es fa una avaluació d'aquests reglaments, si s'han complit, si no, per favor, que no en torna a dir ningú, que això no existeix, està negre sobre blanc, que pot voler qualsevol, però tenim que espentar-ho, per favor.
0: Mm-hmm. I tant. Completament d'acord, hi ha temes molt interessants, com veieu, no només una lectura legal o una lectura econòmica o una lectura social, com fa la Carme molt bé, per cert. Hi ha molts temes a tocar, perquè la Carme, en la seva primera intervenció, ha parlat una mica de la tecnologia. Escolta, la tecnologia està aquí, i cada vegada és més potent i més poderosa. Sí. Hem d'obrir portes i camins perquè la gent tingui accés a aquesta tecnologia. Sorprenent, perillosa per alguns... fa por la intel·ligència artificial perquè ens controlarà i no sé què. Doncs potser sí, escolta, potser sí. Però en qualsevol cas aprofitem les eines que es dona. D'acord? És a dir, i no podem donar l'esquena a això. I només tindrem tecnologia positiva si fem inversió, com a la ciència. És a dir, no podem tenir cures de malalties greus si no fem inversió en ciència. No podrem tenir gent que sàpiga i sigui escriure si les escoles es dediquen a coses que no els hi toca. Per tant, hi ha molta feina a fer. Veritat, Toni?
1: I tant, i tant.
0: Escolteu, companyes, estem a punt d'acabar. M'agradaria que cadascú de vosaltres us poso deures, ja, d'acord com els mestres d'escola, en feu una redacció, és a dir, a modo de resum i de titulars, de què ha estat per vosaltres aquesta temporada que acaba avui, no només en el món de la ràdio, sinó també des del món del punt de vista social. Toni, per tu, quin seria el balanç resum d'aquesta temporada?
1: Aquesta temporada hi ha hagut avanços legislatius, com diu la Sole, i també econòmics a conseqüència d'això. Més dotació per vivenda protegida, accessible i demés, que aniran venint. Ara l'estadística és horrible, però aniran venint. I també volia fer un detall, és una, si vol una tonteria, però és un detall d'inclusió i d'impulsió. Aquests dies hi ha hagut les festes de primavera a un barri de Barcelona que es diu Hostafrancs. Hi ha hagut la primera cursa, no sé si mundial, però com a mínim aquí a casa nostra, la primera cursa de... a peu en taca-taca, de persones usuaris, d'un caminador. És una manera molt bona d'integrar coses, activitats d'aquestes dintre de l'activitat normal, de la visibilitat normal, que és l'important. Que jo sí, vull fer una d'això positiva, encara que no sigui del tema econòmic, però que m'ha sortit
0: aquests dies. D'unidor.
1: És interessant. I Carme, alguna que ens fa somriure una mica, també.
0: Carme, quina valoració fas tu, a modo de resum, d'aquesta temporada?
4: Sí, sí, jo quedo sempre amb la part positiva aquest any, i sobretot sabeu que jo dono molta canya en el tema feminista, dona amb discapacitat, interdependència, que les dones també són mares, són parelles, són germanes, i que tenim drets i tenim dignitat, no? I sense una assistència personal això és molt complicat. I hem avançat. Ara mateix, jo no he pogut ser-hi, però ara aquest dia, justament avui i demà, hi ha un congrés amb Madrid, del Fermi, LGTBI Visca. Això és un punt, és un pas endavant. Això s'està donant visibilitat. Sembla que la discapacitat som angelets, que no patim ni tenim sentiments, ni tenim desitjos. Pues no, també som persones i també tenim drets en aquest sentit. Per tant, jo valoro això, no? La visibilitat que cada vegada tenim més les dones i les nenes amb discapacitat en els mitjans de comunicació, en la societat en general. Jo em quedo amb això i és la via i crec que és el camí que hem de continuar.
0: Sole, toca'n a tu. Quin seria el balanç que fas d'aquesta temporada?
2: Pues en suma el que ha dit Toni Perelli, en suma a Carme, i añadís que, bueno, mos volen patologitzar a tot volta, no? Les persones amb discapacitat, la beneficència, quan està en pleno apogeu esta reforma que hem d'espentar, que gràcies a les organitzacions socials, a les associacions, ha estat ahí, està ahí, negre sobre blanc, per a qui vulga, que tenim que aportar, que tenim que fer, que seguir totes les implementacions que es facin, i, bueno, fer-nos més malalts i a les persones del col·lectiu, pues, fer-les a tot volta, per això, que siguin una enfermedad mental, no? O algo així. És el que n'hi ha, però tenim que anar en contra. I sí que podem, clar que podem.
0: Doncs em deixeu que jo també faci la meva, el meu balanç? Doncs mireu, estic molt content. Molt content i molt orgullós. Molt orgullós, primer, de pertànyer a un col·lectiu que lluita, que baralla, que mossega, que sortim al carrer amb ganes de canviar tot. Molt orgullós de tenir companys i, sobretot, companyes amb una empenta i amb unes ganes de treballar tremenda. Molt content perquè, entre tots, en aquest cas, Carme, ho sento, però faré una mica de publicitat sectorial. És a dir, a Ripollet, entre tots, ha fet moltes coses aquest any, i encara farà més. I us convido, tot i que tindrem temps a parlar-ne, us convido a la mostra d'art inclusiu que es farà a Ripollet el 12 de desembre, al voltant del Dia Mundial de la Discapacitat. I ho farem amb un espai molt diferent, perquè el Teatre Auditori és tard d'obres, i a l'Ajuntament ens posarà, no només a nosaltres, sinó per tots aquells que fem activitats al teatre, una carpa accessible, una carpa accessible, amb un escenari accessible i amb uns vestuaris accessibles.
4: Per tant, bravo, bravo! Molt bé, tu sí que també un lluitador, mare.
0: Us convido a tots i totes. Escolteu, deixeu-me que doni una abraçada cordialíssima, sobretot a la Cristina Arroyo. Està passant un mal moment físic, és que los cojos somos a ti, què vols que fem?
4: Cristina, una abraçada, Cristina, t'estimem.
2: Una abraçada.
0: Cristina, un petó molt fort, i a través de Cristina, a tota la gent que s'escolta a través de Ràdio Barberà. Com no, també a la gent de Ripollet, que ens escolta a través de Ripollet Ràdio, que ens tindrà que suportar a Festa Major, ja ho dic ara, i probablement, segur, la temporada que ve. Una abraçada també a Jordi Puig, que ens ha aguantat durant una temporada, pobre home, perquè d'un-hi-do.
1: Sí. Moltes gràcies, Jordi.
0: I bé, companys i companyes, a la resta de l'audiència, recordar el que diem sempre, depèn de nosaltres, eh? Tot allò que tenim depèn de nosaltres. Tenim més poder del que moltes vegades creiem. Per tant, no demanem oients, companys, companyes, el que demanem són...
1: Còmplices! Sí.

Thank you.

上吸食注射毒品的人，提供国家管制的麻醉药品、精神药品等行为，追究法律。提供国家管制的麻醉药品、精神药品等行为。

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta.

0: Bona nit.
1: Bona nit. 25 anys.
2: 91.3. L'emissora municipal.